El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Radio Samoy.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdir i Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: sé què pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: Jo

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la vida.

0: de Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir, per tant gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda, ja diem, de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorregat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
0: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
7: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
8: Sí, esclar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
9: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
0: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
10: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
11: Los colombianos, Ega, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
10: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
12: Ya Pogacar.
13: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard y tercero quizás Pol Seixas o Remco.
14: El ciclismo yo lo he viscut siempre desde casa, yo lo practico desde 6 años y es decir, que sortir desde Barcelona es todo un orgullo.
0: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
12: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
15: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soler i Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
16: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
15: En el cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
17: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, ho van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
15: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
18: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
19: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
18: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
20: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
18: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
21: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
18: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
20: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
18: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
2: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
22: La situació positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
2: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
0: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
23: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
24: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
23: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
0: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
4: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers, de Lliga Sobal.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya amb una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
4: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
0: El Vendrell Sabadell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
6: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
0: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durar només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
3: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
3: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió, i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
3: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
6: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
7: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
8: No, we are ready. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
3: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
9: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, les Rambles Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
3: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Gran Depart. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
10: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
11: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
12: L'uso més que l'autobús o que el metro.
13: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
10: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
14: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
15: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
10: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a travessera de les Corts a la zona del Camp Nou.
3: Minuts per arribar a 8:15. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Ramon Carvajal.
16: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
17: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
16: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
18: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
16: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
19: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
16: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
20: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
16: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
3: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
21: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
22: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia monumental, està també parada, Entonces la alternativa era coger el tranvía para ir a Monumental, pero no sabía nada.
21: I Elena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres que es perllongaran durant tot l'estiu estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció, perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
3: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant, perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
0: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no es exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
1: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
0: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
3: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
2: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
23: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a l'Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
2: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
3: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
24: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
3: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir el seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
4: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Ragós insostenible.
3: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
5: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
3: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.
6: Després de la polèmica de l'any passat, El meu avi tornarà a formar part del cant comú que posa el punt final a l'esdeveniment.
7: Bueno, al final estem molt contents perquè crec que s'ha imposat el seny i ja després del que va passar l'any passat crec que no hi havia cap debat. La història que tenien amb aquesta cançó, de que els hi recordava feia 50 anys quan la veien amb els seus avis, que ara van ells amb els seus nets, i llavors és una cançó que és de la gent.
6: L'any passat l'organització va decidir retirar la popular havanera del programa després de l'emissió d'un documental que recollia testimonis que vinculaven el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ara, amb la nova direcció artística encapçalada per Meritxell Bastó, la cantant de recuperar la peça. A més, com a novetat, aquest divendres s'estrenarà una cantada infantil amb alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà, amb l'objectiu d'acostar el món de les havaneres a les noves generacions.
3: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament per al petit de

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a la P7, al Papiol, en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Atenció a partir d'avui als usuaris del tram de Barcelona, perquè per obres, com dèiem, des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls parcials en tres línies: T4 entre Verdaguer i el Maresme i T5 i T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençal. Hi ha serveis d'autobusos substitutoris.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons la consellera Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament abans del pare, al municipi de Fenollà, Alacant. Ahir al vespre, al domicili familiar, els agents hi van trobar els dos cadàvers i també el suposat agressor i una altra filla de la parella, tots dos ferits per arma blanca. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet a Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de tres càmpings i va afectar un catamarà del port. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després del terratrèmol. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota tones de runa. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Recupera el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal. És la proposta al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio del secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern arran del debat obert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. I un recital de l'incombustible Brian Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Amb les entrades exaurides, divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley.

0: I en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, amb dos gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 per la classificació de l'equip de Robert Martínez. Fa només una estona, Suïssa ha passat als vuitens després de superar Algèria 2-0. Aquesta mitjanit, Argentina Cap Verd com el partit més destacat de la jornada del Mundial. I en esports, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
1: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 3 de juliol de 2026 i de seguida donarem pas a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Ens trobem, doncs, en el rebedor del primer cap de setmana de juliol, el mes que els romans van batejar com, amb aquest nom en honor a en Juli César, eh? El van batejar com a Juliol per això, un tipus a qui potser ja li agradava passar una mica de calor. Sigui com sigui, amb més o menys temperatura, nosaltres farem la nostra i això passa d'entrada per fer-la petar una estona amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres. Després, i això pot resultar molt refrescant també per tots plegats, farem la partitura de la República amb el Ricard Peris i amb noves propostes musicals. I parlant de gent fresca, amb el bon sentit de la paraula, és clar, tindrem a la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques i el senyor Josep Maria Reventós, disposat a fer la bugada de la setmana amb els seus safareigs de la República. Ens hi posem, doncs, amb aquest nou i jovial divendres de juliol a la República Santboiana i amb ganes de compartir-ho amb totes i tots vosaltres. Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

Molt bon dia, estimades i estimats. Doncs molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Producció, l'Àngel Rodríguez. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, a la part tècnica, el nostre, evidentment, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia.

24 graus ara mateix els termòmetres del barri centre del casc antic, a peus de l'estudi de Ràdio Sant Boi, però la cosa anirà a l'alça, això és el que ens diuen, i després ens ho explicarà millor el nostre meteoròleg, esclar que sí. Però ara posem fil a l'agulla i fem-ho, evidentment, amb la cançó del dia. I és que avui escoltarem una novetat ben estiuenca, eh? De la mà de la banda Neon, el Món DJ i Buos. Déu-n'hi-do, quines col·laboracions. Ventilador, així s'anomena, un himne festiu que transforma el desamor en ganes de ballar. Escoltem, doncs, aquest pop, podríem dir que refrescant, per dir-ho d'aquesta manera, refrescant i radiofònicament estiuenc.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Bé, doncs, després d'engegar el ventilador dels buhos i d'aquesta bona gent, us ho dèiem, escoltarem el Daniel, que sí que en sap de meteorologia i ens explicarà com anirà la cosa. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Doncs finalitzem una setmana més, pràcticament, i el temps no canvia gaire respecte a dies enrere i sembla que pot canviarà almenys a una setmana vista. De moment, matí tranquil, amb domini del sol, i quan són pràcticament un quart de nou del matí, el mercuri ja està tocant els 27 graus al centre del poble, per lo que tindrem una jornada més de calor amb temperatura màxima d'uns 30-31 graus a les hores centrals del dia, un dia radiant, sense núvols, i per tant, amb domini del sol, temperatures altes i xafogor. Només el vent de marinada, a partir de migdia, refrescaria una mica l'ambient. I de cara al cap de setmana, res a destacar, continuem amb aquest temps de ple estiu i sembla que de cara a diumenge el mercuri encara pujaria un parell de graus respecte a dissabte. Fantàstic. És tot. Que passeu bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament freguem un quart de nou del matí. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en direcció Sant Cugat, en sentit nord, doncs a hores d'ara encara talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de lentitud, sobretot amb retencions que comencen a Molins de Rei des de la B23. Per altra banda, la segona avaria, destaquem que ha estat a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, també en sentit nord, on també talla un carril de circulació i deixa 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però, doncs parlem ja d'algunes retencions, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, per exemple, retencions al nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot als primers trams en sentit sud, i al Llobregat, on queda lentitud a la A2, des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia, bon cap de setmana. Gràcies, Ferran, que vagi bé.
2: Igualment, que vagi bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: I és el moment de fullejar, que diuen els diaris, eh? Fer una ullada ràpida als titulars. Per exemple, comencem per l'Ara. Ciutadania, no està ben escrita. Quan tenim la versió en paper, de vegades ens arriben d'aquesta manera. Ciutadania i mercat laboral. Així és el que, això és el que diu en l'encapçalament. 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja 1,17 milions i més de la meitat ja estan en meses de tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del PIB per càpita entre el 2022 i el 2025. A banda de tot plegat, Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. Per altra banda, imputat en el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil, i en Moreno, del PP, investit amb els vots de Vox a Andalusia. Diumenge arriba una segona onada de calor, ens ho deia també en Daniel, el nostre meteoròleg, doncs ves per on la premsa també se'n fa ressò, esclar. I fotografia de portada, el Tour ja pedaleja a Barcelona. En aquesta jornada festiva de presentació, doncs veiem els... alguns dels corredors, vaja, en una de les avingudes barcelonines. També se'n fa ressò el Periódico de Catalunya, que diu Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips davant la Sagrada Família reuneix milers de barcelonins. I veiem, doncs, això, el bisbe de Vingegaard en el primer acte del Gran Debar, que diuen, davant la Sagrada Família, colors molt grocs amb el nom de Barcelona i Tour de France. Això en un escenari del tot espectacular on la Sagrada Família majestuosa es deixa veure per darrere d'aquestes pancartes, diguéssim, de presentació. La víctima de la violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació. La jove concedeix en aquest diari, el Periódico, la primera entrevista després dels fets. Ens tornen a recordar que Moreno Bonilla és investit i l'accepta, doncs, per l'entrada de Vox al seu govern, i que el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díez. La Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'administració interpreta que va tardar 48 hores a avisar. L'hospital reclama a Salut, doncs, que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. Els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de legislatura, i Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització, amb 257.000, ens diuen. I en quant a la dimensió més internacional, Donald Trump converteix, diu, el 250è aniversari dels Estats Units en un auto-homenatge. Déu-n'hi-do la portada del Periódico com venia de farcida. La Vanguardia, doncs més o menys, Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Veiem aquell escenari magnífic amb colors molt, molt groguencs, diguéssim. Tot això a prop de la capçalera. I després alguns dels titulars principals. La política migratòria. Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions de migrants sense drets, la immensa majoria en edat laboral. I el govern, que manté la directora de la Guàrdia Civil, malgrat la imputació, Vox entra a la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional i ella apuntala la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost. I la fotografia de la portada, la millor Espanya ja és a vuitens. La selecció espanyola, que va guanyar ahir a la nit a Austria per 3-0, a Los Angeles i va accedir als vuitens de final del Mundial del 2026. L'equip de Luis de la Fuente va ser el millor al damunt del terreny de joc. Van fer també el millor partit fins ara i va dominar tot el maig. El doblet de Mikel Oyarzabal i en Pedro Porro doncs, va traduir la superioritat de la Roja al marcador. I Unai Simón, que continua sense encaixar cap gol al torneig. Per cert, a la fotografia portada, a punt d'encaixar en una abraçada, tant Oyarzabal com el Pedro Porro per celebrar un dels gols. Per cert, avui amb la Vanguardia arriba, perquè vaja, la Vanguardia el distribueix, el Llobregat, ja ho sabeu, la publicació comarcal del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que surt cada mes en paper. Sueños de verano, el buen tiempo abre una puerta al ocio y a la nostalgia y confirma que las vacaciones son ideales para el encuentro intergeneracional. Veiem tota la portada, doncs, és una platja doncs, de Castelldefels, segurament, perquè veiem la serralada del Garraf a darrere seu. I entre altres coses que es poden destacar en aquesta publicació, n'hi ha una de ben curiosa i interessant, és la feina invisible que fa possible gaudir de 30 quilòmetres de platja. Les platges metropolitanes, doncs, un article que explica no només les dades molt curioses, doncs, des dels quilòmetres litorals fins als municipis que tenen aquestes platges, el nombre de dutxes, etc, etc. També la manera en què es treballa perquè la gent pugui gaudir d'aquestes platges a l'estiu. Molt bé, doncs fem una ullada ràpida als esportius. Comencem pel diari Esport, diu Vuelve la ilusión. Veiem algun dels jugadors del Barça, entre altres en Gubarsí i en Jamin Jamal, que estan celebrant doncs, un dels gols. Espanya ja està en octavos de final després de superar con comoditat a Àustria con dos goles de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro. El equipo de Luis de la Fuente recupera su mejor versión y Lamine es el MVP del partit. Diu que fue un quebradero de cabeza para un rival que nunca tuvo opción. El Tour brilla en Barcelona, també evidentment doncs, se'n fa ressò l'esport, i el Barça ja està por fin en la regla del 1-1, 1-1. Jo venc un jugador, em puc comprar un altre. El Mundo Deportivo més o menys explica el mateix. A prop de la capçalera, Barcelona abraça el Tour. Veiem fotografies força espectaculars, alguns ciclistes doncs, amb el rerefons de l'emblemàtic temple gaudinià. Recital, fotografia de portada, 3-0. La Roja mostró su mejor versión y se mete en octavos de final tras derrotar a Austria con goles de Oyarzabal y Pedro Porro. Dos del basc, perdoneu, sí, dos del basc diu, i un de Pedro Porro. Unai Simón logró el récord de imbatibilidad de la historia de los mundiales y Lamine Yamal fue elegido MVP del partido. Y vuelve la regla del 1-1, també ens ho recorden al Mundo Deportivo, aquesta regla que era necessària pel Barça. I finalment, a l'esportiu, en aquest cas, és el digital. Tenim la versió digital, doncs, veiem una de les fotografies que ho acompanya, vaja, la Sagrada Família amb aquest escenari que us dèiem amb pancartes grogues i blanques, desfilada d'emocions del Tour. És, de fet, és la fotografia de portada de la versió en paper que avui no la tenim. Portugal elimina Croàcia amb polèmica i serà el rival d'Espanya, això per 2-1. ens ho recorden també en aquesta portada. El retorn de la porta fa referència a un article que explica doncs, els objectius del president del Barça en aquest nou mandat. La pau entre Barça i la Lliga, la porta, l'Atlético té una oferta nostra al damunt de la taula, la porta torna a ser president, etc, etc, perquè alguns dels titulars també amb referència doncs, al ciclisme i algunes coses que ja serien repetitives. Aquests són doncs, els titulars esportius. I aquest cap de setmana, que també serà molt i molt interessant, perquè doncs, anirà acompanyat de moltes cites esportives, que diem, però sobretot aquesta Barcelona, l'aparador mundial d'altura, aquesta Barcelona tan i tan ciclista aquest cap de setmana. Vaja, que tot l'interès segurament posat en aquesta direcció. I, evidentment, nosaltres que durant la tertúlia esportiva dels dilluns doncs tindrem contingut per donar i vendre, però ara, això sí, ens haurem d'esperar una mica. Ens aturem i de seguida hi tornem, de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Bored to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @ Joventut Sant Boi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @ Joventut Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
4: I 32 minuts, primer divendres de juliol. Està bé que sigui el primer divendres de juliol. Temperatures, doncs, van pujant. Hem començat aquest matí, us ho explicàvem, els termòmetres d'aquí, del barri centre, ens deien 24, amb un 3 i no res, i ja estem en 26. I la cosa anirà en augment, això ens deia el nostre meteoròleg. És juliol, que carai. Però aquí estem fresquets. És així o no és així? Molt bon dia, Henry Roig.
5: Molt bon dia a tothom.
4: Home, aquí dins, vull dir...
5: Aquí dins no, i al carrer ara fins i tot encara es pot anar
4: encara,
5: bé,
4: encara.
5: Jo he baixat i la temperatura era molt agradable.
4: Fantàstic, tot correcte, no?
5: Tant de bo durés així tot el dia.
4: Molt bé. Emilio Sande, molt bon dia, què tal?
6: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix. Doncs mira, la barra, què carai.
4: Aquí, avui vens amb barret, te l'has tret, tot s'ha de dir. M'agrada explicar a vegades aquests detalls. Se l'ha tret, és d'aquelles persones que...
6: El barret.
4: No, s'ha tret el barret, no per res, sinó per allò que havia una costum ancestral molt antiga, que per educació un es traia el barret quan entrava a algun lloc o quan estava davant de persones.
6: Bajo techo, sense sombrero.
4: Sí, sí, era la regla, no? Diguéssim.
6: I a les esglésies, evidentment, no podies anar amb el cap tapat.
4: Sí, sí. Hem de dir que, mira, tinc...
7: Aquesta és una expressió molt xula. Em trec el barret.
4: Bueno, sí, barret. Molt bon dia, Lluís. Molt bon dia, Lluís Cruz.
7: Deixa'm
4: saludar ja que...
7: Bon dia, em trec el barret.
4: Estreta el barret. No, que dic que per fer una mica de xafarderia, deixa'm explicar que és un barret estil Panamà, que li diuen.
6: Estil Panamà, sí.
4: Estil Panamà, d'aquests així, doncs, de, no sé, molt ecològics, segurament. Sí. I amb una, banda blava.
6: Amb fibres naturals.
4: Sí. Sí, sí. I una banda blava, sí. Ho dic perquè si el veieu pel carrer sapigueu que és el... No.
5: Sí, l'home del barret.
4: Perquè pel carrer, el carrer se'l posa,
6: No, i tant, per això està.
4: Molt bé, doncs, feta la xafarderia dels barrets, ens hi posem, i ens hi posem amb el consell dels divendres, que ja ho sabeu, és molt més relaxat amb el sentit que sense fugir de l'actualitat, com hem de fer i fem cada dia, sense fugir de l'actualitat, perquè al final aquesta bona gent, les temàtiques que ens porten cada divendres, home, tenen molt a veure amb l'actualitat, però són monotemàtics, és a dir, desenvolupen un debat. Un servidor no sap, perquè vam fer aquesta juguesca ja fa forces temporades, de que un servidor no sabia de què aniria, i potser l'efecte sorpresa també em fa gaudir a mi, no?
5: Et fa estar alerta, Amadeu, et fa estar alerta.
4: Sí. Home, normalment alerta ja hi he d'estar, ja, però perquè aquí si et despistes, però vaja. Que sigui com sigui, que no és broma, que un servidor no sap de què anirà. Qui és el portaveu avui del Lluís? Tothom assenyala el Lluís.
7: Jo sóc el portaveu.
4: Lluís, bueno, explica'ns.
7: I de fet és un tema que aquests últims dies que he estat pel País Basc,
4: sí,
7: i en allà em va llamar molt l'atenció,
4: sí,
7: que dues coses. Una, quan vas conduint per l'autopista, cada dos per tres et canvien el límit de velocitat. Passa de 80 a 100, a 120, a 100, a 80. I és un puja i baixa constant amb els límits de velocitat. I l'altra cosa que em va llamar l'atenció és que ningú respecta
5: els límits de velocitat.
7: Salvo quan es passa per davant de les càmeres.
5: Exacte.
7: Llavors tothom apreta el fre.
4: Molt bé.
7: I el tema d'avui és...
4: I el tema d'avui és...
7: té utilitat establir límits?
4: Límits amb tot, en general, o
7: en
4: amb velocitat?
7: En general.
4: Val. És a dir, posar límits...
7: Per què posem límits?
4: Val. Aquesta seria la pregunta d'avui.
5: Per què? Perquè l'ésser humà és anarquista de permena i se la salta, i assalta totes les normes.
4: Per què posem límits a tot plegat?
5: Sí. A moltes coses.
4: No, podríem dir?
5: Perquè hi ha gent que és molt... Aviam com us ho diré dir. Hi ha gent que és molt com cal i hi ha gent que és assalvatjada. Sí. I necessita que li marquin uns límits. Mm-hmm. I, de fet, si tu parles amb qualsevol psicòleg... Uh-huh. I, de fet, un dia que vam tenir aquí a la... Ara no me'n recordo com es diu.
6: Juan Carlos Olvada.
5: No, una infantil. Que va explicar a la Montserrat Palau. Recordeu que va dir, diu, és molt important que des de ben petit amb un nen se li marquin límits. Mm-hmm. Perquè si no... És molt difícil que vagi ben encarrilada la qüestió.
4: Jo el viro que avui...
5: No,
4: dic que el viro que avui serà no polèmic, però que no tots penseu igual.
5: No,
4: potser,
5: segur que no.
4: No ho sé.
7: Ja em sembla que nosaltres sí que estem bastant alineats.
4: Sí, sou de límits, sí. Que no vol dir limitats.
7: Hi ha una frase que s'ha repetit moltes vegades, i és que la teva llibertat acaba on comença la dels altres.
4: Sí.
7: I que molt sovint aquests límits no es posen per privar-te'n a tu de llibertat,
5: sinó
7: perquè la teva llibertat no li tregui llibertat als altres.
4: Mira, jo crec que en Manuel de Pedrolo ho arrodonia encara més. Deia, la llibertat no és fer el que tu vulguis, sinó no fer el que volen que facis els altres. A veure, la llibertat és no fer el que volen els altres. Sí. Escolta, què vols que et digui?
6: Depèn. Hi ha una cosa que... que s'hauria de definir o de... Sí, de marcar d'alguna manera la diferència entre límit i norma.
4: Sí, perquè, clar.
6: Vull dir, massa
4: però
6: sovint,
4: la massa norma sovint... també limita, o què?
6: Exacte.
4: Vull dir, o obliga. Ja,
6: tot límit és una norma, però no tota norma estableix un límit. I ara definirem límit. De fet, límit és una frontera. Marca fins on pots arribar sense posar en risc alguna cosa. O sigui, la teva salut, la teva seguretat, la convivència, els drets, tant la pròpia com la dels altres. I la norma és una regla de comportament. Aquesta és una mica la diferència. De fet, la norma ens diu com hem d'actuar. El límit ens diu el que no podem traspassar, el que no hem de fer. Aquesta és la diferència, no? Que, clar, és una diferència a vegades subtil.
4: Què hem de fer o què no hem de fer? Compte també amb aquest...
6: Si estem dient
4: detall.
6: Que a partir d'aquí... per exemple, la velocitat, ja que ho has dit, Lluís, No pots passar de 90, doncs, et diuen que el teu límit de velocitat en aquell lloc és aquest.
5: I aquesta recomanació deu ser per algú.
6: Aquí està. Molt bé.
5: Exacte. Perquè jo conec molta gent que diu, bueno, aquesta senyal està mal posada. I penso, bueno, per tu, probablement. Però si hi ha un límit de velocitat en algun lloc, és que perquè probablement hi ha hagut accidents, hi ha hagut coses, no?, que fan que limiten, o és una carretera que té una certa dificultat, no?
4: Per exemple, sí.
5: Val? I de fet, mirant una mica dades de l'any passat, no?, de què va passar a nivell de sancions, doncs, bueno, hi ha hagut més d'un 1.040.000 sancions per excés de velocitat. És molt.
6: I ara entrarem en un altre tema, també.
5: I acabat hi ha hagut una cosa que m'ha sorprès, perquè jo pensava que pel tema d'alcohol i drogues hi hagués hagut un nombre molt més alt de sancions, no. I n'hi ha hagut poquíssimes, de fet, no arriba a les 18.000, i ha baixat respecte al 2024 un 8,60%. Curiós, jo sempre havia pensat que era una de les causes principals d'accidents, no? I no, és l'excés de velocitat, la majoria.
4: Bueno, esclar.
7: El que passa que aquí hem de valorar, perquè moltes vegades, o sigui, quan hi ha hagut alcohol i drogues, habitualment hi ha excés de velocitat també associat.
5: Sí, però fixa-t'hi, 17.800, no arriba a 17.600 sancions i 1.040.000 per excés de velocitat. És un percentatge...
7: Però això són sancions, eh?
5: Sancions,
7: clar. No hi hagin hagut.
5: Sí. Què?
7: El que passa bueno, que...
5: són gent...
7: Aviam,
5: sí. Pot haver molta més
7: posat,
5: gent que conduï...
7: A mi m'han posat a Barcelona una multa per excés de velocitat que entraria dintre d'aquest...
5: Per anar,
7: per anar a
5: 60...
7: a 34 amb un límit de 30.
5: Vale. Clar, dins de la ciutat pot variar la velocitat. Pot ser de 20 a 50 quilòmetres per hora, en funció de la via, dels carrils que hi ha més. Sí. Però bueno, aquesta diríem que és una falta lleu. No t'afecta punts, no t'afecta a res, no? És una sanció.
4: Però parlant de segons què, acabaríem amb un altre tipus de debat, perquè, per exemple, ja ho sabeu prou, a Alemanya no hi ha límit a les autopistes.
5: Sí
4: que n'hi ha, però en alguns llocs, no?
5: La gent se'l posa al límit.
4: I clar, si fas números i mires les estadístiques d'ells, penses, no, potser no és comparable amb els accidents que hi ha en altres llocs que hi ha...
7: Aviam.
4: Que hi ha marcats uns límits.
7: El que passa que la situació d'Alemanya no és gens comparable amb la d'aquí. I t'ho dic perquè jo...
4: No, clar.
7: Va haver-hi una època que pràcticament cada mes anava a Alemanya i cada mes llogava un cotxe. El respecte que hi ha per les normes de circulació i els límits de velocitat d'Alemanya...
4: Ara sí que entres en el debat.
7: És increïble.
4: Sí, senyor.
7: En les autopistes, per tot arreu, hi ha càmeres d'aquestes que detecten que mantens la distància de seguretat amb el cotxe
4: correcte.
7: De davant. I si no la respectes, aquesta distància de seguretat...
5: Apareixerà.
4: Però
5: en canvi, veus Itàlia...
7: I la gent condueix...
4: Sí.
5: Itàlia és un camp...
4: Una bogeria.
5: Itàlia...
4: No, però vull dir que no anem cap al trànsit, eh? Sí. Bueno, feu el que vulgueu. Ho dic perquè...
6: Tenim encara estona per parlar
4: això ens porta a altres coses, no? I estem parlant de per què posem límits als humans.
5: Ja, però de fet és que ho vam centrar en la velocitat, eh?
4: Sí.
5: I amb accidents.
4: Val.
5: Vull dir, per això parlàvem.
4: No, que sí.
5: Però els límits està bé. I per què et marquen un horari a la feina? Perquè si no hi hauria gent que no hi aniria mai, probablement.
6: Bueno, a l'hora de cobrar, sí.
4: Imagina't. Tot i posar horaris, de vegades és complicat, no?
7: Jo sempre deia que...
4: Sí.
7: A la meva darrera feina per una altra...
5: Remunerada.
4: Sí.
7: Jo sabia sempre quan començava, però mai quan acabaria.
5: Exactament.
7: Perquè jo... Però tenia contingut per omplir cada dia 50 hores de
5: però
7: feina.
5: Però tu tenies un càrrec de molta responsabilitat.
7: És igual.
5: Però si tu... Però jo sé que, per exemple, tinc amigues que han treballat en companyies multinacionals, que han treballat, per exemple, a Holanda, i a Holanda, a certa hora de la tarda, s'apaguen les llums del despatx i te n'has d'anar, senyor.
4: Imagina.
5: Si tu no has fet la teva feina fins ara, és que no ets productiu. Ja te'n pots anar a casa.
4: Molt bé.
5: I això m'ho ha explicat una secretària que havia tingut.
7: Sí,
5: i ho ha viscut així.
7: Tu, eh? Si tu en 8 hores no pots fer la teva feina, pot ser per dos
5: motius. Dues causes, també. Perquè poder tan sobrecarregat, una. Però,
7: I l'altra,
5: que pots ser incompetent...
4: Bueno, poden vindre problemes de tercers, et poden vindre problemes de tercers, sí, en el sentit de que no t'han permès arribar
5: però,
4: allò
5: però
4: que...
5: Però probablement tu tampoc no t'has sabut organitzar i no has sabut prioritzar.
4: Sí, al final... al final hi ha molta cosa aquí.
7: Si tu deixes que els lladres de temps...
5: El correu electrònic, el telèfon...
7: T'impedeixin fer la teva feina, alguna cosa estàs fent bé.
4: Molt bé. Què més? Més límits, va.
6: Ara diré una altra que, a veure, jo penso que aquesta serà punyent. Vine. Tots som delinqüents.
5: Sí, home.
6: Tots.
4: Potencials.
6: No.
4: Diuen, tots som
5: delinqüents. Defineix que és un delinqüent.
4: Ara sí.
6: Delinqüent és aquell que transgredeix la llei. Sí. Vale? La llei de circulació diu que no pots anar a més de X amb les trams que d'allò. Tots, sí. Tots l'hem passat un moment o altre. No vull dir que tots ens haguem estat sancionats. Amb la qual cosa, teòricament, seríem tots delinqüents. Doncs i això és una de les coses que em fa pensar que a l'hora de parlar dels límits, els límits... Jo és que avui vinc en plan filosòfic, eh? Vull dir, en surt el filòsof de... Avui vinc amb més preguntes que no pas respostes. Els límits ens donen llibertat o ens la coarten?
5: Te l'encarrilen.
7: Els límits fan que tu no li treguis la llibertat als altres.
6: Bueno, anem bé.
5: Jo, per exemple, sóc una persona que no sóc delinqüent, perquè no m'agrada saltar-me les normes. Em fa patir. Jo sóc incapaç d'aparcar en un lloc on no es pot aparcar, sóc incapaç d'anar a més velocitat de la que em marca un cartell, i això ho porto des de que era molt ben petita. Ja. No puc saltar-me les normes.
4: A veure, jo contestant una mica el filòsof que porta dins, que diu... Jo crec que els límits redissenyen el que serà la teva llibertat, això d'entrada. Però no sempre retallen la teva llibertat, jo crec que no sempre... perquè el que marquen és unes pautes de conducta que al final serveix per poder entendre'ns a tots plegats.
5: Per ordenar una mica...
4: Ara, no és el mateix... Espera, que acabo, perquè no és el mateix posar límits que censurar.
5: Exacte.
4: Això és una altra història. Aquí sí que malmeten amb la censura la teva llibertat i la dels altres.
6: Acabes de parlar d'un altre tema que és crucial a l'hora dels límits.
4: No, clar,
6: qui,
4: és que és
6: qui
4: així.
6: Qui té
5: la potestat de posar els límits?
6: A veure, la pregunta va aquí. Ara jo després també donaré la meva resposta, eh?
7: En aquí, en realitat, doncs, estem ja orientant dos tipus de llibertat que hi ha. Mm-hmm. Una positiva i una negativa. Mm-hmm. La llibertat positiva és aquella que dona la capacitat real d'actuar, decidir per tu mateix què és el que tu vols fer. La negativa és l'absència de traves. Mm-hmm. Perquè tu puguis fer el que tingui la gana. Mm-hmm. Amb això, les dues són llibertat, una afecta més als altres i l'altra t'afecta més a tu.
6: Sí, sí.
7: Hem de trobar l'equilibri entre les dues.
6: Jo una mica... Entesos. La resposta que jo donaria a les preguntes aquestes és que, de fet, corresponen a una necessitat de convivència. O sigui, si no convisquéssim amb societat, vull dir, amb els altres, evidentment, els límits serien molts menors, perquè hi ha una altra pregunta. Tenim masses límits? Ens han marcat masses límits? Jo penso que sí.
5: Encara estem en una societat,
4: la nostra,
5: no hi ha molts límits marcats. Sí. N'hi ha. Però si comparem...
7: N'hi ha bastants.
5: Si comparem amb un règim dictatorial, llavors no en tenim pràcticament. Perfecte. Cert o no?
4: Però clar, vius en una societat i això vol dir que estàs embolcallat estàs limitat, estàs embolcallada i embolcallat de límits, no? Constantment.
6: De límits i de normes. Perquè
4: I de normatives.
6: Una cosa i l'altra, per exemple, una cosa... Sí, tonto, és un exemple, eh? Vull dir, encara que estiguéssim en un règim dictatorial, hi hauria una norma que és que tu no et pots saltar una cua. Uh-huh. Això és una mena de norma que no és un límit, que és una norma.
7: Sí. Que hi ha gent que se la salta.
6: Usted no sabe con quién está hablando.
5: Sí,
6: i per això m'ho salto. Uh-huh. Llavors, què eren aquests? Eren infractors que eren, el que eren, és evident el que eren, uns malparits i uns prepotents. Però la història està en que, tornem una mica d'allò, els límits, normalment, els límits, ens els passem en general, ara estic generalitzant, quan
5: no ens pensem, convé el límit que posar.
6: Quan pensem que són injustos, clar, bàsicament. Sí, no pot ser que, fent servir l'exemple que posaves tu, sí, no pot ser que em sancionin perquè vaig 4 quilòmetres per hora més enllà del límit de del que marca.
5: Ja, ara estaves...
4: en proporció. No?
5: Avui, quan venia cap aquí, sentia una notícia que explicava que a Barcelona, en un concert que hi va haver el mes de febrer o així, en una sala, la sala Bars de Barcelona, o no sé, un grup d'amics que eren de Lleida, els sortirs despedien, i es veu que hi va haver una guàrdia urbana de paisà, uns guàrdies urbanes de paisà, que els hi van dir que estaven cometent una il·legalitat, val? Sí. Perquè eren un grup de més de 10 persones, i tot en castellà, la guàrdia urbana, i aquests de Lleida, ells continuaven en català. Els van arribar a humillar, els hi van posar una sanció de 350 euros, ells han apel·lat, però qui té la raó?
6: Hi ha una cosa que se li diu l'autoritat.
5: Exacte.
4: I l'autoritat té límits, l'autoritat?
5: No.
4: Aquesta seria l'altra pregunta. L'autoritat, que dieu vosaltres, té límits? No sé.
5: Tu imagina't un dia que anem a sopar tots plegats, sortim i ens despedim. I algú avisa la Guàrdia Urbana...
4: Compta la gent i diu, aquí hi ha més de 10 persones...
5: Exacte, il·legal.
4: Però això és un argument molt dictatorial del temps del feixisme.
5: No, però es veu que hi ha aquesta normativa, es veu.
4: Que no s'aplica
5: habitualment. Que no s'aplica habitualment, però depèn de qui siguis i on estiguis, te la poden aplicar.
4: Però mireu, si em permeteu, tornant cap al trànsit... Un moment molt ràpid, perquè ara he recordat, doncs, un exemple de que dius a l'hora de limitar, a l'hora de vegades prevenir, evita haver de sancionar. És a dir, a veure, m'explico. Hi ha un aparell, recordareu, en els vehicles de gran tonelatge que es diu limitador de velocitat. Els grans vehicles, els tràilers...
5: Que és un tacòmetre, no?
4: Sí, sí, sí. Doncs aquí dins, aquest tacòmetre... No, hi ha un limitador de velocitat que fa que els camions... No, però no, de temps no, perquè el camió no se t'atura. No, de velocitat, perquè... tu no pots passar de 110 i no passes de 110. La majoria de camions estan una mica tocats amb el sentit de que hi ha uns petits marges, etc. Però el limitador, en teoria, molts d'aquests limitadors són perfectes i, per tant, més de 110 el camió no agafarà velocitats més grans. Clar, un pensa, a veure, normalment sabem que precisament en els vehicles de gran tonelatge comencen, són un banc de proves fantàstic, perquè després s'aplicarà amb els vehicles normals, a l'airbag, a l'ABS. Tot va començar pels trailers, que abans ha començat també pels vehicles militars, pels avions, pels vaixells, etc. Molt bé. Ho dic això perquè... Si ens trobem amb l'era tecnològica de la intel·ligència artificial i de no sé què més, molt bé, home, hi ha prou tecnologia com perquè els cotxes sortissin de fàbrica amb un cervell intel·ligent, un xip, que digués, en aquesta ciutat vostè, aquest cotxe, no superarà els 80 per hora. En aquesta carretera, aquest vehicle no superarà els 120 per hora. Vull dir que, tecnològicament parlant, i crec que amb moltes altres coses hi arribarem, es podrien posar límits tecnològics. Insisteixo, els tràilers ja ho tenen. Això no només evitaria sancions, que tampoc n'evitaria, perquè vol dir que tu pots cometre una infracció d'un altre tipus, però això sí que evitaria de dir no, en aquestes carreteres d'aquest país no passes de 120 i no passaràs perquè però esclar, darrere de tot plegat que hi ha unes factories multinacionals de vehicles molt poderoses que no sé fins a quin punt permetrien o no permetrien això, però els trailers bé que porten aquest limitador. I ho dic perquè l'aparell porta el nom del que estem parlant avui. Limitador. Què en penseu d'això?
7: Jo crec que els cotxes d'avui aporten quantitat d'ajudes a la conducció.
4: Sí.
7: Porten quantitat de coses.
4: Molt bé.
7: I els limitadors de velocitat és una de les que porten. Si bé... O sigui, tu pots... Des d'avui tu pots dir que el cotxe aquí no passi de 80.
4: No, però això és una altra cosa, eh?
5: Sí.
4: No. Això és ajustar la velocitat,
7: ho sé. Sí, sí. Aviam. Amb els GPS que portes, també et va indicant constantment quina és la velocitat màxima del moment, perquè no superis...
6: I en relació a la que té la carretera.
7: Però et dona la llibertat de tu anar més de pressa o menys de pressa. T'avisa quan estàs superant el límit i et recomana doncs, això, que la baixis. A l'establir límits tan estrictes... No sé per què em dóna la impressió que no seria tan bo.
6: No, fes, que jo després tinc dues preguntes, tres per llançar, amb el tema de la velocitat.
7: Hi ha moments en què, no sé, doncs, perquè estàs fent un adelantament, per el que sigui, t'interessa donar una pujadeta i acabar l'adelantament l'abans possible.
4: Però jo parlava de velocitat màxima en una autopista, velocitat màxima a nivell global, és a dir, 120. No, jo no et parlava, clar, si tu limites un cotxe a 80 en un lloc que has d'anar a 80... pots cometre un problema molt, molt gran, precisament pel que tu dius. Aquell adelantament jo necessito una empitjada més, perquè si no picaré contra el de davant, el que ve en contra de direcció. No, estem parlant del... Els camions no estan limitats així, els camions estan limitats amb la velocitat màxima en aquell país.
6: Ara jo faig la pregunta.
4: 120 no, 110, pels camions.
6: Conduïm pitjor per les ajudes de la les ajudes que tenen els cotxes a la conducció, conduïm pitjor potser per això, amb això. I l'altra pregunta, a veure si l'anem d'allò. Els radars, ja que parlem de coses al voltant de la velocitat, els radars salven vides o és un element recaptador?
5: Jo crec que les dues coses.
6: Bé.
5: Bueno, i a més, fixeu-vos en una cosa, que cada vegada més els radars estan deixant de fer radars fixes i van canviant els radars de lloc, perquè és allò que dèiem, feta la llei, feta la trampa, la gent ja sap on està el radar,
4: evidentment.
5: Frena i a partir d'aquí tira, m'entens? O aquests radars que estan fent ara per trams, no? Vull dir que et calcula la velocitat que has passat per un pont i a la que arribes en el següent, no?
6: Són molt més eficients en aquest aspecte.
7: Aquí jo també parlaré una mica dels motius pels quals, en el cas concret dels cotxes, posem els límits de velocitat. Perquè encara que cada un de nosaltres pot pagar el combustible que gastem, pot pagar els pneumàtics que gastem, la nostra societat es pot permetre el luxe de despilfarrar amb combustible, amb micropartícules, microplàstics que estem tirant... les pastilles de freno cada vegada que el gastem també deixen anar partícules i tot això
5: molt
7: és contaminació.
5: No?
7: O sigui, tenir un estil de conducció que digui no, és que jo el freno, com menys el toqui, millor.
5: Exacte. O sigui, de fet, jo crec que la limitació de velocitat a dins de les ciutats va molt lligada en això.
7: Absolutament.
5: El tema de partícules, el tema de contaminació en general, no?
7: Exacte.
5: Que, a part, anar per una ciutat amb més de 50 km per hora a mi em sembla una borrada.
7: Sí. Jo, per exemple, això que us deia abans del País Basc, hi ha un tram arribant a Donostia en el que

0: Sí. No, no, no, no, no, jo, qui saps qui t'està limitant el temps? No, no, les circumstàncies del dia a dia i dels informatius. Aquest és el que et limita el temps perquè sí, perquè hem d'anar cap als informatius.
1: Estan voltats els límits, estan voltats els límits.
0: Sí, sí, límits o drets, drets de l'audiència d'escoltar les notícies, no? Vull dir, és allò, clar, és que això és molt filosòfic, tot plegat.
2: Tot, tot.
0: Però ho deixarem per la segona part. En un 3 i no res, tornem a estar aquí. Fins ara.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, sense retencions destacades, tret de punts amb una mica més d'intensitat a l'entorn de Barcelona. I recordem que un accident talla un carril a la C15, a Cabrera d'Anoia, en direcció Vilafranca del Penedès. Hi ha lentitud en aquesta zona.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons ha informat la consellera Núria Parlon, la consellera d'Interior, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar també un catamarà del port.

0: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600 morts. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota la runa. Recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta que ha fet el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio al secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal. Això arran del debat reobert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno Bonilla a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. I un recital de Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Kroll, Lax en Busto o Luz Casal. És un festival que tancarà el 18 d'agost amb Miguel Ríos.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1, jugat fa unes hores. Suïssa 2, Algèria 0. Encara el Mundial entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims partits de setzens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit Argentina-Cap Verd a Miami i a 3:45 Colòmbia-Ghana. I el Barça tornant a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de jugadors com Lewandowski.

0: les vendes d'en Sofati i Iñaki Peña.
1: I el temps, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o al Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès. 3CAT Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
9: Ràdio Sant Boi.
0: Més de 45 anys amb tu.
10: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
2: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. L'Henry, el Milio i el Lluís, que són el nostre consell de sàvia i savis, avui ens plantegen una pregunta molt senzilla, però alhora molt complexa. Per què posem límits? No posarem límits per saber més. Per tant, sisplau, comenceu amb la segona part de tot plegat.
1: Un altre límit important.
0: Un altre límit important.
1: Llibertat d'expressió.
0: Sí.
1: Tu lliure de dir el que vulguis.
0: En principi.
1: Però el límit està en que tu no pots cometre delictes d'odi o difamació. Perquè per molt malament que em caiguis, jo no puc estar...
0: O no pots sortir al carrer amb titelles i parlar del rei. No, el tema de les titelles, us en recordeu, no?
2: Que...
0: Sí. Molt bé, tot i que al final això es retallarà, aquesta però, mena de...
1: I això ho comentàvem la setmana passada.
0: Censura.
1: Sí. Lo de que la interpretació de la llei. Que no puguis parlar del rei ni...
0: Per exemple.
1: Això és una interpretació, perquè en realitat sí que pot fer.
3: És que es va crear una norma que no es fes. Vosaltres que, bueno, vosaltres no, tots nosaltres que tenim ja una edat,
4: bueno,
3: ens en recordem que la figura de la monarquia en general, del rei en particular, era intocable.
4: Sí.
3: No sortia en lloc. Hi havia rumors per tot arreu.
4: Era Vox Populi el que passava.
3: Sí, però
4: no ho publicava cap diari.
3: Exacte.
1: No, però passava. Això era una llei no escrita. Si
3: no, era una norma, no era una llei. Era una norma. O sigui, no
4: és una interpretació de la llei.
3: Clar, la llei sempre es...
0: Bueno, digue-li interpretació o feta a la mida d'alguns i amb interessos...
3: De... En general, o sigui, la filosofia de les lleis, en general, és que...
4: Ordenar,
3: però sobretot deixar ben servits els que fan les coses, no? Els que manen, els que tenen poder.
0: Per exemple, sí.
3: Bàsicament és això.
0: Entenem.
3: Recordeu que ara parlo de memòria, però que deia que la llei és aquella teranyina que no deixa passar les mosques i en canvi passen els elefants.
0: Sí.
3: Llavors, doncs, algo per aquí va. I això ve a una altra banda, o sigui, acabant ja potser... Després parlarem també de límits d'educació i més límits, eh? Però, per acabar el tema de la circulació o dels límits en general, que també es podria aplicar, sabeu per què no som tan curosos a l'hora de respectar? Jo una de les coses que penso és perquè no ens expliquen prou bé el seu per què. Jo penso que els límits que s'imposen no són tan acceptats i no són tan valorats i, a més, no són tan respectats. Perquè te'ls han imposat i no t'han explicat ben bé el per què.
1: Amb això estic completament d'acord amb tu. Que sovint, si reflexionéssim una miqueta sobre el per què d'aquests límits, ens seria molt més fàcil seguir-lo.
3: Sí.
1: O sigui, jo... anar a 80 amb una autopista, doncs em costa. Ara, si jo entenc que és perquè en aquella zona viu gent que el soroll dels cotxes passant per allà a 80 és molt més suportable. Contaminació acústica és molt més baixa que a 120, i així jo contribueixo a que aquesta gent visquin millor, estiguin més tranquils, doncs estic encantat de fer-ho.
4: Perquè empatitzes amb aquestes
1: persones. Amb aquesta
4: gent. I el problema que hi ha avui en dia és que molta gent no empatitza amb el que és el bé per la comunitat o per el que estigui. No?
0: Fixeu-vos que sempre torneu al mateix lloc, eh?
4: Sí.
0: En el bon sentit, eh? Però,
4: amb què?
0: El trànsit, el tràfic...
4: No, jo no estic amb el trànsit ara.
3: Ara ja l'hem saltat.
4: Vull dir, no estic amb el trànsit.
0: No, que vull dir que això deu ser que us noteu molt limitats amb tot el que fa referència al trànsit. No ho sé.
4: No, perquè ara també anàvem a posar els límits de l'educació, no?
3: Sí,
4: que ho parlàvem una mica.
0: Molt bé.
4: Avui en dia, si tu parles amb un mestre, i de fet tots tenim algú que és mestre a la família, et diran que una de les causes principals que hi ha avui en dia de problemes amb una aula és que els alumnes no respecten les normes o les regles, o digue-li que sigui, que hi ha a l'escola. I per què no les respecten? Probablement perquè a casa seva ja no els fan respectar cap mena de regla. Vale?
1: Ens hauríem de preguntar si els pares avui estan més preocupats en evitar qualsevol frustració a la canalla.
4: Exacte.
1: Més que de preparar-los per la vida real. I a la vida real...
4: Hi ha frustració.
1: Hi ha frustració. I aprens... s'ha de gestionar la frustració. Exacte. Constantment. Constantment passen coses.
0: Molt bé, jo, és que em feu pensar, eh? Em feu pensar i...
3: No fotis.
0: No és intel·ligència artificial el que esteu escoltant.
3: L'hem cagada, si fem pensar l'hem cagada.
0: Sí, perquè... perquè me n'adono que al final no és un tema d'humanitat, és un tema de la pròpia natura, de la pròpia existència. Els límits existeixen a tot arreu, els mateixos animals tenen límits.
4: Sí.
0: Hi ha animals que saben que si surten d'aquella geografia el seu oponent o digue-li com vulguis
4: pot tenir amenaces, no?
0: No, clar,
3: o si surten de nit
0: o si surten de nit, hi ha uns límits no només clar, no només tenen depredadors sinó que tenen gent, dic sí. gent, ja m'enteneu, a dins de la seva espècie, que són els seus contrincants. Sí. Però és que la mateixa natura té uns límits. Si tu en menges una planta verinosa, doncs ja saps quins són els límits. És veritat, si tu et poses a dins de l'aigua i no estàs preparat per nedar, t'ofegaràs. És a dir, la mateixa natura té límits.
4: Fixeu-vos, ara parlant d'això de l'aigua, no?
0: Sí, per exemple.
4: La setmana passada, aquells tres nois que van morir a Tarragona,
0: exacte,
4: no?
0: Sí.
4: Està prohibit tirar-se des de les roques, però què passa? Els joves es tiren des de les roques. Per què?
0: I després veiem drames.
4: Perquè probablement...
0: Clar. Sí, sí.
4: No se'ls... O sigui, no tenen por a les coses, no? Aquest és el problema. El no tenir por, jo crec que fa que l'ésser humà faci coses que no hauria de fer.
3: Bé, no? Sí, sí, no? Això és evident. I saps el que passa? A més, en determinades edats...
4: Et penses que ets immortal.
3: Traspassar els límits és una manera d'autoafirmar-se.
0: Per tant,
3: no, ja no dic que sigui bona.
0: L'agosarament és un mecanisme per combatre els límits. Sí,
1: perquè tots hem tingut 15 anys i tots ho han fet, això.
0: Sí, no, la veritat
4: jo no,
0: és que...
4: perquè em feia por.
0: No, la veritat és que és
1: així. Ens hem sentit tot poderosos.
3: Hem traspassat sempre.
0: És així mateix.
3: Alguna cosa o altra.
0: És així mateix.
3: Si l'adolescència és aquest període tan maco i tan complicat que fa que totes aquestes històries te les qüestionis. I a més, si no t'ho expliquen prou bé el per què, el que passa de ser una prohibició. Llavors, no és un tema d'un límit. Un límit, si s'explica, té una seqüència lògica, per dir-ho d'alguna manera. Ara bé, si tu em poses aquesta història com a prohibició, jo intentaré saltar-me'l. Sí. Vull dir, amb determinades circumstàncies. I jo ara, tornant al tema dels límits de l'educació, és possible, i llanço una altra pregunta, avui ja us he dit que vinc en plan filòsof, és possible educar sense posar-ne de límits?
4: No. Taxativament, no.
0: I més clar, és que... Són preguntes molt punyents, sí, sí, aquestes. Sí, sí.
1: Mira, i això... qualsevol mena de joc té unes regles.
4: Té unes regles.
1: Estableix uns límits. I amb la canalla sempre has d'anar recordant les regles del joc.
4: Perquè si no,
1: es reinventen regles noves.
4: Perdona, i negociant.
1: I negociant.
4: O sigui, al final, el tema és un tema d'explicar les coses, de fer entendre, que no ho dius per prohibir, sinó per dir... compte, que aquí poden haver perills. O si fas això, hi haurà conseqüències.
1: Sí, sí.
4: No?
1: Sí, sí, sí.
3: Quan hi ha la diferència entre autoritat i autoritarisme.
4: Exacte.
3: O sigui, aquesta és una mica la diferència. El que marca els límits d'un joc, per dir-ho d'una manera, té una autoritat, se l'accepta moltíssim més que si no és autoritarisme. Posaré un exemple que ens ha passat a tots. Quan érem més joves... es feien dos equips de futbol, bueno? Es feien dos equips de futbol i ho feies bàsicament per fílies i fòbies. Pues aquest és més amic meu, pues que vingui amb els meus.
4: O aquest és més bon porter i el vull aquí.
3: I el vull aquí, vale?
0: per exemple.
3: Però, si resulta que començaves a jugar i anàvem 14-0, això s'aturava. I deia, no.
4: S'ha de refer l'equip.
3: Exacte.
1: No és equilibrat, això.
3: Exacte. Que per molt amics que siguin... Escolta, m'estimo més que vingui el Messi amb el meu equip.
0: Ja és avorrit, no?
3: Què has fet? D'alguna manera has entrat amb la diferència aquesta de dir, molt bé, ens n'hem posat uns límits, és tu jugaràs, el límit és jo col·laboro amb aquest equip i tu col·labores i tots nosaltres col·laborem amb aquest altre. I ens hem posat aquests límits, per dir-ho d'una manera, i hem fet això. I ho hem acceptat. En el moment en què hem vist que aquests límits no eren lògics, no eren normals...
4: No ens anaven bé.
3: I no ens anaven prou bé, també. Vull dir, hi ha tota una sèrie de circumstàncies. Què hem fet? Hem tendit o a no respectar-los o a, el que deies tu, anem a pactar-ne uns altres. Perquè d'aquesta manera no disfrutem ni vosaltres ni nosaltres. Sí. I llavors tornes a refer aquest tema. Què passa? Una cosa és que diguis què us sembla si fem això? I l'altra de dir, ah, no. Això s'ha de fer així. O sigui, la diferència entre autoritat i autoritarisme. I tornant al tema de l'educació, amb el moment en què tu li has pres bàsicament els mestres, l'autoritat moral, no l'autoritarisme, que hi havia abans de posa la mà que fotrem un cop amb la regla i perquè ha sigut d'allò, farem posar-te de genolls aquí,
4: amb els llibres
3: a les mans, no? No, amb el moment en què tu li trenques, li manlleves l'autoritat al mestre, educar es fa molt difícil, Es fa molt difícil. Sí,
1: amb això que dius, hi ha un altre aspecte que també és molt important, i és que la persona que estableix els límits i que se n'encarrega de que aquests límits es segueixin ha d'estar convençut del benefici del límit. I ha d'estar promovent constantment els beneficis d'aquest límit. Posarem un exemple. Els límits que hi ha a nivell empresarial. Quan tu montes una empresa, has de seguir tota una normativa en la que hi ha uns límits de quanta aigua pots gastar, quanta aigua reciclar, com
4: quins pressupost tens i que no pots passar-te d'aquest pressupost.
1: Exacte, viabilitat financera. Totes aquestes coses, perquè és que si no es defineixen uns límits i no respecten aquests límits, el desastre, i tots acabarem pagant un preu.
4: Cert.
3: I tant.
0: Molt bé. Escolta, són coses per prendre notes. Clar,
3: que una altra història que avui ja us he dit, que vinc de preguntes. Una altra, ja que parlem de límits i parlem d'educació, hem de limitar l'ús dels mòbils?
4: Sí. Rotundament sí.
1: Rotundament sí.
4: Però per això, l'altre dia escoltava que és a Nova Zelanda, no?, que crec que ho... que van limitar el tema, és molt difícil d'aplicar.
3: Bueno, jo no sé si és tan difícil d'aplicar.
4: Es veu que sí.
3: A nivell geogràfic, quan estàs a l'escola, físicament, vull dir, és fàcil. Entres, deixes els mòbils amb unes guixetes i els reculls al sortir. Molt bé. Ja. Altra història és que, és clar, el tema és, què fem? Eduquem a la gent... o el que fem és l'ensinistrem.
1: Sí.
3: Vull dir, què fem? Llavors, el mestre arriba un moment en què a partir d'una determinada hora allò ja no és cosa seva.
1: Sí, sí.
3: És un tema de la família. L'educació no comença amb l'escola, comença a casa.
4: No, és que aquí sempre ho hem parlat. Sí. A l'escola et formen, exacte, a casa t'eduquen. I el qui no tingui clar això, que s'ho faci mirar.
3: Se'ls hi ha passat als mestres aquesta funció i no els hi toca.
4: Sí.
3: No. Que la fan, i fan de psicòlegs, i fan de no sé quantos, i fan d'interpretació de no sé què i de no sé... Hòstia, a veure...
1: Tornant a la teva pregunta, els gurus tecnològics...
4: Els seus fills van a escoles sense pantalles, sense tablets, amb pissarres i guix.
1: I no tenen...
4: Dispositius
1: electrònics fents a una certa edat.
4: Per què? Perquè saben que això provoca una dependència de les pantalles. Sí. Que fixeu-vos en grups de joves.
1: I en aquí utilitzem el terme addictiu.
4: Sí, és que ho és.
1: Són addictives. Uh-huh. I moltes vegades són molt còmodes. Per què? Perquè la criatura està distreta, no molesta.
3: Exacte.
1: Però... el preu que pagues després...
4: Jo m'esgarrifo quan veig canalleta d'any o dos amb un cotxet, amb un mòbil anar passant pantalles.
1: Sí.
4: Penso, mare de Déu, senyor. Clar, però és que la seva mare està fent el mateix, o el seu pare. Llavors dius, És això el que volem? O volem per anar amb els nostres fills i explicar-los contes o històries?
3: No, hi ha una part de la societat que no ho vol. Ja. Perquè bueno, li dona
4: perquè
3: feina.
4: Perquè és feina.
3: Clar, perquè sí, li dona clar, feina.
4: Però la societat que tindrem depèn molt, de com estem educant ara en aquests nens.
3: No, això, mira, jo penso que tothom ho té tan clar que d'alguna manera els hi fa por implementar-ho, no? O sigui, qui és com a dir, qui li pone el cascabel al gato? Perquè qui és el que agafa i diu, no, aquest col·legi, i ara bàsicament parlo d'un col·legi públic, no d'un privat, perquè un privat al final pot fer una mica... dictar
4: pot,
3: les seves
4: pot
3: normes.
4: Pot crear les seves normes.
3: Exacte, sí. Pot dictar les seves normes. Però en un col·legi públic que hauria de ser d'abast...
4: que té que ser general per tot el...
3: De tot arreu tinguin una coherència amb les limitacions, amb les limitacions. Qui és el primer que... Ja s'han començat a donar aquests casos, però ho han fet a nivell, diguem, particular, per dir particular no, com a experiència, no posant-ho com a norma,
4: bueno, però això
3: general i tot.
4: Aviat
3: però
4: serà
3: això,
4: norma.
3: Això vindrà.
4: Això aviat serà norma.
3: Jo penso que... Espero que
4: té
3: sí.
4: Té que ser-ho.
0: Molt bé, límits, normes, legislatura...
4: Sí.
0: Jo què sé, lleis... Fronteres, perquè al final un límit és una frontera. Uh-huh. Una frontera de què? Una frontera envers el que sigui, no?
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do, ho dic perquè estem a 5 minuts d'arribar a 2:15. La pregunta aquella punyent no li faràs a ningú perquè
3: avui
0: te l'hem contestada 30 vegades.
3: No, avui no.
0: Perdona, és veritat.
3: Una pila de preguntes, però bueno, en farem un parell o tres.
0: Va, no? Molt ràpid, picat.
3: Vinga, va. Mira, volia anomenar un senyor que és un filòsof que es diu José Antonio Marina, que té una frase que em va fer gràcia, em va fer pensar ahir a la tarda quan estava buscant temes per això. Diu, la llibertat no consisteix a poder fer qualsevol cosa, sinó a saber escollir bé. Uh-huh. Això és la frase que... És un filòsof que és viu encara. Uh-huh. És del... Va néixer el 36, em fa l'efecte que va néixer.
1: T'esclavitzes tu mateix.
3: Exacte. I els límits més importants són els que assumim conscientment més que els legals, que és una mica el que havien dit abans.
0: Sí, sí.
3: Aquests sí que realment deixen una empremta a la nostra manera de fer, a la nostra manera de reaccionar i de tractar amb la resta de la gent.
0: Però és que al final, ja ho deien, la pitjor censura que hi ha és l'autocensura.
4: La que t'imposes
0: la que t'imposes tu mateix. Això passa igual amb els límits, quan parlem de límits en segons quin context, eh?
3: I per últim, anomenaré un altre filòsof, que era el Søren Kierkegaard, que parlava, quan parlava de límits, parlava de la paradoxa, del pecat, de la religió, de l'art, totes aquestes coses. Quan tu, per exemple, parlant d'art, és una cosa molt ràpida i s'entén molt més aviat, quan s'han fet els ismes, el cubisme, vull dir, l'impressionisme, què van fer? Van trencar les normes establertes a l'hora de fer art.
0: Clar, clar.
3: I això els hi va donar... O sigui, però clar, si no s'haguessin trencat també aquestes històries, i estic parlant que això no comportava un risc, que és el que parlàvem abans dels límits, no? Que comporta un risc, era un trencament, però esclar, hi havia unes normes, i aquestes normes havien posat uns límits, i ells el que van fer, tots aquests senyors que van col·laborar amb aquests diferents moviments pictòrics...
0: Sí, sí, anar més enllà d'aquests límits.
3: Anar més enllà.
4: Bueno, fixeu-vos, un altre límit que ens van posar va ser amb els 10 manaments.
3: I tant.
4: Que ja estaven marcant el que no podies fer, el que era prohibit.
3: Oi, tant, a mi
0: el que havies de fer.
4: Fa molts anys.
0: I el que havies de fer.
3: Oi, i aquell que deien, no desearàs la mujer de tu prójimo, me cago en dena.
0: Sí, bueno, sí que és veritat.
1: Però...
0: Només un apunt en aquesta direcció, i és que els arqueòlegs, historiadors i gent entesos en la matèria ja han demostrat en el seu moment que alguns d'aquests 10 manaments han estat canviats, eh?
4: Sí.
0: I que estaven
4: doncs, manipulats, ja.
0: Més que manipulats, estaven a la mida de
4: adaptant,
0: cada cultura i de cada lloc i de cada moment.
3: I tant.
0: Molt bé, ara ja sí hem de deixar anar els titulars de tot el que més o menys hem parlat avui. El per què ens posem límits. Va, no ho sé, va, Lluís, comença tu avui.
1: Doncs jo diria que límits com a mida de millorar el nostre entorn i millorar el nostre futur.
0: Molt bé. No, no, clar, ben entès el límit, doncs és una eina. Molt bé. Henry?
4: Doncs també seria límits per una convivència plàcida entre la gent, no?
0: Mm-hmm. Molt bé. Miliu, tu mateix?
3: Jo diria que el problema no és tenir límits, sinó no saber per què existeixen.
0: Molt bé. Jo seré una mica més crític. Vinga, o ho veuré des d'una altra perspectiva, eh? No, pensar que si tinguéssim més sentit comú no caldrien tants límits. Exacte. Això d'entrada. I una mica en protesta contra la gent que no sap limitar, i quan entenem límit com a censura, eh? Però això és una altra visió, de tot plegat. Doncs deixaria anar que els límits de la vida, doncs que no t'esborrin que els teus horitzons, els Olda. Límits que té la vida mateixa.
3: I el filòsof era no. Jo, ai, que bé.
0: Molt bé, escolteu-me una cosa, ho deixarem aquí, però hi ha cançó. Sí, quina home, és la cançó sí. Que heu triat per acomiadar
3: avui
0: em tocaria, el consell d'avui?
3: Dir-ho és una cançó de La Frontera, que era un grup de mitjans dels 80, el 84 per ser exactes, del que el va crear el Javier Andreu i el Toni Marmota.
0: Sí.
3: I es diu precisament, la cançó es diu El Límit, i quan l'escolteu veureu el perquè.
0: Molt bé, doncs que sapigueu que aquí no esteu pas limitats per dir i per fer el que us vingui de gust. Sigui com sigui, fins divendres vinent. A nosaltres ara, amb un tres i no res, ens hi posem amb la partitura de la República avui, amb sorpresa inclosa. Fins ara mateix!

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: En punt les 10 del matí. Un enfrontament entre bandes llatines seria l'origen de la mort a trets aquesta matinada d'un noi de només 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona. Ho ha afirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir dels primers indicis d'uns fets que el cos de Mossos d'Esquadra continua investigant. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen a la franja baixa de les previstes, que van dels 3.000 als 900.000 euros. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País València es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Aquest matí estan citades a declarar als jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar. Tots tres declararan com a testimonis, volíem dir, davant la jutge que investigui la mort d'Andic. Els bombers continuaran rebullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar un catamarà del port. Estrena al Teatre Lliure de Montjuïc de l'espectacle Ofèlia's Got Talent de la polèmica artista radical Florentina Holzinger. És el seu debut a Barcelona i en el marc del Festival Grec. Avui segona representació amb totes les entrades venudes. I un recital de l'incombustible Bryan Adams obre aquest vespre el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Ricky Asley. A l'agost serà el torn de Diana Kroll, l'Exambusto o Luz Casal. El festival el tancarà el 18 d'agost Miguel Ríos.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà dilluns contra Portugal als vuitens de final del Mundial, després de superar Àustria per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un de Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. Són l'Austràlia-Egipte, que començarà a les 8, l'Argentina-Cap Verd a mitjanit i el Colòmbia-Ghana a 3:15. I el Barça ja tornen a tenir la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.
0: El vent del nord perdrà força i així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu amb valors superiors als 35 graus al Pla de Ponent i al Pla de Lleida.
1: Trescat Info.

presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @ Joventut Sant Boi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: 8 minuts passen de les 10 del matí. Ja esteu escoltant la banda sonora d'aquí, doncs, de la fada dels divendres, de la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany, i a tothom de la República Zamboyana!
0: Sí, sí, i ens ha fet ballar, com sempre. Permetem que també saludi el senyor Reventós Josep Maria. Molt bon dia.
2: Bon dia, Zamboyans, bon dia, Zamboyanes, Amadeu, Pilar, Albert, tothom. Bon dia, bon dia.
0: T'ha fet ballar, t'ha fet ballar.
2: Sí, sempre. Sí, aquestes hores, a mi ja ho tinc... És com tinc a l'agenda.
0: Sí,
2: ja
0: sí, no, això està claríssim. I et prova, sí. Perquè et veig que, doncs, no sé...
2: Sí, perquè jo abans sí que
0: ballava... Vas millorant.
2: Jo abans sí que ballava, però ara ja no vaig a...
0: Aquests passos que fas, sí. Els assages abans a casa, t'ho dic perquè...
2: No, són històrics meus, ja.
0: Són...
2: Sí.
0: Vols, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, a ballar, a ballar, a ballar.
1: Ara sí que es toca. Ara sí.
0: Toca. Molt bé, escolta'm, Pilar, sí. Les receptes cinematogràfiques cada divendres aquí en viu i en directe a la República Zamboyana. Per cert, tot bé, no? Perquè vas amunt sí. I avall com, escolta'm, com no em passi sí. Una baldufa.
1: I és, bueno, ara... Sí. Normalment vaig de bòlic.
0: Vaig,
1: no?
0: Sí, normalment vas de bòlic.
1: Normalment sí, sí, sí. Vaig de bòlic. Però avui, sí, sí. Quan termine aquí a la ràdio...
0: Quan acabis, sí.
1: Quan acabi a la ràdio, aniré a la platja.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí.
0: Ah, carai, a la platja del teu barri.
1: No, Vilanova i la Geltrú.
0: Ah, bueno, això no és el teu barri, però...
1: No, perquè molt bé. Tinc amigues sí, allà, sí. En Sitges...
0: Oh, on no tens amigues, tu i amics?
1: Bueno,
0: on?
1: Veritat,
0: a tot arreu, a tot arreu.
1: I al veran... No,
0: a l'estiu.
1: A l'estiu, pues sí. Cada vegada parlo pillor. Es nota
0: sí,
1: que
0: no aquest... sé què ha passat, oh, no sé què ha passat, que sí, vas sí perdent... Que el primer dia ho feies molt sí, bé, i dius, de bon ho ha tret. Pillor,
1: i és perquè aquest trimestre no em vaig a matricular al Consorci de Normalització Lingüística. I crec que la propera vegada que me'n matriculé me'n baixaran la nota i em pondran en un altre curs. Bajaré de curs.
0: Bueno.
1: Bajaré, com es diu, bajaré?
0: Baixaré de curs
1: bueno. Per no apuntar-me.
0: No pateixis, sí, ja ho anirem arreglant, no. Que tot et va bé vindre aquí a la República, perquè això també et serveix
1: sí,
0: una mica
1: sí,
0: per anar...
1: Sí, i practico. No, i ahir vaig practicar a la festa de l'estiu de l'Acadèmia del Cinema Català, que vaig estar
0: allà. Ai, sí, és veritat, és molt bé,
1: sí,
0: no?
1: Vaig anar... I molt bé, tota la gent de l'acadèmia, els músics, els muntadors, la maquilladora, i tota aquesta gent de membres de l'acadèmia, i sempre una vegada a l'any van fer una festa, la festa de l'estiu, i ahir va ser en el Castell de Montjuïc.
0: Ah, que, ah, sí? I com va anar això? Explica'ns una mica.
1: Sí, pues mira, l'altre dia, que esto es una anécdota, però que és important, un poco tristesa, però vaig averiguar en un documental que vaig veure sobre campos de concentració en
0: sí, senyora,
1: Madrid,
0: sí.
1: Que el Castell del Montjuïc va ser un camp de concentració. A la, després de
0: sí,
1: la Guerra Civil,
0: bueno, una presó de repressió.
1: Una presó, que terrible. I jo ahir tomant copes i tot això i pensant, aquí hi va haver molta gent...
0: És així mateix, malament, un espai recuperat de memòria
1: sí, sí.
0: I patrimoni. No,
2: des d'allà sí, sí, sí. Barcelona l'han bombardejat històricament, no solament a la Guerra Civil.
0: Sí, senyor, no, és així mateix. I des d'allà el mateix castell també bombardejava a la gent de la ciutat.
2: Sí, això sempre ho pareixo.
0: I des de la Ciutadella també, vull dir que
2: sí,
0: allò
2: sí.
0: Era un jack de bufetades
2: bueno,
0: constant.
2: Vull dir. Sí, sí.
0: Molt bé, dit sí. Això, escolta, va, quina és la recepta, la
1: sí.
0: Recepta cinematogràfica d'avui?
1: D'avui. Sí, bueno, la diré en català, perquè el títol és en castellà, però jo la diré en català perquè necessito practicar.
0: Val.
1: I el títol és Fent Amics.
0: Fent amics.
1: Sí.
0: Vols escoltar un bocinet?
1: Un bocinet.
0: Aquí el tens.
3: Esto es un atraco, arriba las manos.
4: Has aparcado aquí, en esta plaza,
3: con una silla de ruedas gigante pintada.
4: Estaba rozando el dibujo.
3: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
5: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
6: Tú intégrate. Haz amigos.
7: Tú no tienes discapacidad.
8: ¿Me vas a delatar o qué?
7: Pruébatelo. Vivido.
5: Este año contamos con dos nuevos miembros.
9: Estos dos no me caen bien.
8: ¿Dónde están las joyas?
7: Devolveremos las joyas a cambio de pequeñas cosas.
6: Joder, yo a esa señora le tengo más miedo que a cualquiera que haya conocido en la cárcel. Tú y yo nos podemos llevar bien o nos podemos llevar mal. ¿Qué prefieres?
5: Rogelio, por favor.
3: Rogelio, muy bien, claro. No le dicen nada porque como es un normal, pues no...
7: Yo tengo discapacidad. El subnormal eres tú.
10: Son adultos y no les gusta que les traten como críos. Ponte en el lugar del otro si quieres cambiar el mundo.
4: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
3: Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
11: El carnet de conducir, caballero.
9: ¿No le vas a hacer el control de alcoholemia al chaval o qué?
11: No es necesario. No.
12: ¿Qué pasa? ¿Que porque tenga el síndrome de Down no puede ir borracho?
7: Eso es discriminación.
12: ¡Discriminación!
7: ¡Discriminación!
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Quin diàleg i quins missatges.
1: Sí, sí.
0: Al final, perquè sembla conya i és conya, sí, però amb un rerefons potent.
1: Molt interessant. És de la productora de Santiago Segura, la Marilu Gutiérrez, Maria Luisa Gutiérrez, que ella és la mateixa productora de La Infiltrada, també.
0: Sí, de totes
1: aquestes pel·lícules de l'estiu, com pot ser la del de, tren i la de la el padre no hi ha más que un, que dos, que tres, que cuatro, cien. Perquè hi ha el tren 1, 2, 3 també. I tota aquesta productora que té la fórmula de rebentar la taquilla.
0: Fins ara ho ha fet sempre així i crec que saben perfectament com fer-ho.
1: Sí, sí, sí que ho saben.
0: Així de clar.
1: I en aquesta pel·lícula, que és graciosa, el director, que és el David Marqués, i és també el director de la segona part de Campeonex, que si te recordes, Campeonex terminava en X, la segona part, Campeonex. I és una miqueta la mateixa cosa, però en aquest cas és un pare i un fill que són atracadors de bancs. En aquest cas atracant una...
0: Imagina't, pare i fill, que
1: la primera seqüència, que no destripo res ni faig spoiler. Però la primera seqüència és un atraco a una joieria, es diu...
0: Una joieria.
1: I per això, perquè la policia es le persegueixen i tot això, ells van a introduir-se en un grup de gent discapacitada, de diferent, com vaig a...
0: Sí, totalment.
1: Heu escoltat.
0: Heu escoltat.
1: Sí. Ara mateix, no? I la gràcia és com conviven aquestes persones, en principi completament diferent, que són atracadors, en gent discapacitada, que com ben diuen en el bocinet, no volen que les
0: tractin com si fossin nens.
1: Això ells beben, s'emborratxen, condueixen, tot, crec que fins a porros fumen, no me'n recordo, però crec que també. Que hi ha una parella que està contínuament ahí besándose, això, per normalitzar la inclusió a tots els nivells, no?
0: Molt bé.
1: Però el més graciós que en si mateix que hi ha com una doble pel·lícula, perquè els protagonistes són Antonio Resines, Antonio Resines.
0: Sí, sí, no, no, el Resines de tota la vida.
1: Antonio
0: sí,
1: Resines
0: sí.
1: de tota la vida i Quim Gutiérrez, no?
0: Però també que, de tota la vida, el Quim Gutiérrez, ja
1: però
0: el coneixem.
1: Però el Quim Gutiérrez és el Hugh Grant d'Espanya,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, home...
1: En si mateix... El mateix ja hi és un gènere en la comèdia espanyola, uh-huh. La comèdia romàntica
0: sí,
1: és
0: sí.
1: com el Hugh Grant.
0: No,
1: o
0: ja,
1: sea,
0: ja, ja, ja, ja entenem què vol dir la rival.
1: A totes sí. aquest tipus de pel·lícules, no? I en aquest cas, con la Mega Montaner, que uh-huh. és la...
0: Sí.
1: la cuidadora sí. de la, ¿sabes? L'assistenta social o la treballadora d'allí del camp com sí. aquests
0: una Megan que és molt capaç de fer sí. diferents registres,
1: sí,
0: ens té acostumats
1: a
0: canviar de registre sí, sí. com aquell que res. I molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Vull dir, és d'aquelles persones que ja deixen petjada, eh?
1: Sí, sí, jo vaig veure en Papeles, te'n recordes
0: sí,
1: que vaig parlar
0: sí.
1: en aquesta ràdio d'aquesta pel·lícula?
0: Sí, i tant.
1: I era un drama, un thriller, sí. tal, i era molt...
0: Jo l'he vista fins i tot en pel·lícules de por, en
1: sí,
0: sèries de
1: por. Sí.
0: Compte, eh? Vull dir...
1: Pues ara és una comèdia, i en si mateixa, la Vega Montaner i el Quim Gutiérrez, si tu ets... Si tu et saques d'allí... No.
0: Si tu els treus d'allà...
1: Si tu els treus d'allà i poses en una altra pel·lícula, és una comèdia romàntica de la
0: doncs,
1: típica
0: del
1: Quim Gutiérrez.
0: Carai,
1: no?
0: Carai, doncs, escolta'm, no, molt bé,
1: és com,
0: una
1: com
0: proposta xula.
1: És com dos pel·lícules en una mateixa.
0: Sí, t'entenc, sí. t'entenc. Dura molt?
1: No, no me'n recordo exactament, però el típic d'hora
0: i mitja,
1: més o menys,
0: sí, bé,
1: i és la típica comedieta de l'estiu, fresca i tot
0: fantàstic,
1: això,
0: fantàstic.
1: No? I per riure.
0: Molt bé. Hosti, doncs, no, ja en prenem nota, eh? Ja anirem
2: al Quim Gutiérrez, que jo
0: sí,
2: recordo
0: sí.
2: haver-lo vist al seu estreno al Cor de la Ciutat,
0: sí.
2: a TV3. A la,
0: correcte.
2: La Ciutat, que feia de...
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: No,
2: és
0: que
2: era molt petit, era molt petit,
1: sí,
2: era un nen.
1: Però
0: sí, home,
1: imagina
0: anys,
1: la cara que té en si mateixa, la cara, no? Les mirades que té, que posa, i tal, és que és com un rotllo romàntic total, és que és... Com
0: sí, ella el percep
2: sí.
0: així. Cada
2: sí.
0: persona percep...
2: Jo no ho havia pensat,
1: sí.
2: Però...
0: No, però
1: sí,
0: això
1: sí,
0: passa.
1: Però com a un Hugh
0: això
1: Grant,
0: passa.
1: Tu t'imagines a Hugh Grant fent un thriller o una pel·lícula dramàtica de... És com que no
0: però,
1: le
0: però
1: pega.
0: Però és que cada persona veu els actors, a les actrius, els artistes, els percep d'una manera.
1: Sí.
0: I la Pilar veu el Quim doncs, com un tipus romàntic,
1: romàntic.
0: I un altre, potser, pues, el veu d'una altra manera, com... Per això passa.
2: Sí, no és normal.
0: Això passa.
1: Sí, però jo a les proves me'n remito.
0: Em remeteixo. Jo ja no sé...
1: Em remeteixo.
0: Sí. M'agafo aquestes proves.
1: M'agafo aquestes proves,
0: molt bé,
1: perquè
0: molt bé,
1: ell va fer moltes
0: sí,
1: pel·lícules
0: no, sí,
1: romàntiques, no?
0: Veritat,
1: I sempre
0: veritat.
1: Té molta química, que això és molt difícil, no?
0: Sí,
1: amb totes
0: sí.
1: les actrius que ell va fer pel·lícules, amb totes va tenir molt química.
0: Sí,
1: i con
0: sí.
1: lo difícil que és la química, no?
0: No
1: química
0: no,
1: con...
0: Difícilíssim. Molt bé, escolta'm una cosa, va aprofitant una mica aquella pregunta que et faig sempre, no? Amb temes de sèries, alguna sèrie en aquests moments, ja sabem que tu ja no et dona la vida ja per més.
1: No em da la vida, no tinc sèries, perquè ara mateix estic escrivint, t'acordes
0: el guió
1: que presentaré a les ajudes del ICA i tot això, però te'n recordes el que em va passar fa uns mesos, que va caure una viga del portal
0: la famosa
1: de
0: viga
1: meva,
0: del pis del Raval de la Pilar.
1: Pues estic,
0: va caure una viga i va haver de marxar.
1: I estic utilitzant les coses males de la vida... per fer
0: sí, home,
1: coses
0: ella va explicar
1: no?
0: que de la caiguda sí. de la viga en trauria una pel·lícula.
1: Sí,
0: i ella
1: sí.
0: va explicar-ho aquí. I recordeu que va haver de marxar, ara ja ha tornat,
1: ja
0: torna a ser la Pilar del Raval, etcètera. Vull dir, molt bé, molt bé. Suposo que contenta d'haver tornat.
1: Sí, estic supercontenta. De fet, que hi ha molta gent que va dir-me, però a renta... No, com és renta?
0: Juga
1: el teu...
0: Ara has fotit l'anglès pel mig, tu. Sí. Diu renta, sí, renta, renta.
2: O que diuen els xavals ara, que te renta esto, te renta.
1: Sí, esto no me renta. Què dicen, però te renta, que de renta.
0: Sí, és com a propòsit, que vaig veure la pel·lícula de Torrente, més que res per veure... Sí,
1: de la mateixa productora.
0: Sí, no, que l'altre dia la vaig veure perquè dic, home, que no sigui dit, a veure si seré l'únic.
1: I què et va semblar?
0: No, a mi, mira, senzillament, jo li tinc un gran respecte al Santiago Segura i tinc la sort de conèixer-lo. Va ser... En termes radiofònics, no aquí en aquesta casa, en un altre lloc, va ser de les primeres entrevistes que jo vaig fer amb un actor de cinema.
1: A Santiago Segura, sí.
0: Sí. I sí, recordo que vam pactar en un hotel de Barcelona, que ell estava allà vaig anar i vaig estar una bona estona a la seva habitació amb ell, en el bon sentit de la paraula. I em va semblar un tipus, us ho dic seriosament, un tipus molt i molt intel·ligent.
1: Sí, sí.
0: Molt bona gent. I jo recordo quan se li va criticar ara això del Torrente i tal, i va, escolti, busca vostè, i ell no es va tallar, en una entrevista que vaig veure, no es va tallar ni un pèl i va dir, no, aquesta pel·lícula és de les vergonyes més grans que es poden fer i que quedaran com a cinema espanyol, de les vergonyes més grans, però serà de les pel·lícules amb més taquilla. Sí, i així ha estat.
1: Ja, sí, està.
0: Per què? Sí. I ell... sobretot el que va dir és, per l'amor de Déu, deixeu de dir que estic fotent aquí coses de feixisme, si és que és molt fàcil entendre que el que estic és...
1: criticant el...
0: fent una caricatura, perquè ell és dibuixant de còmics,
1: sí.
0: Va començar en el món de l'art com a dibuixant de còmics, i això és el que he fet amb les seves pel·lícules. Estic fent una caricatura del que teniu davant dels morros. Si hi ha una persona... que pugueu estar segurs que lluita contra el feixisme en el seu ofici, us asseguro que és...
2: El problema està que hi ha molta gent que se l'ha cregut.
1: Sí.
0: Bueno, perquè
1: la crítica, clar, a vegades...
0: Són personatges butxornosos a l'ultradreta.
2: Hi ha molta gent que es creu que... Ah, sí, Torrente, sí, soy como... Sí. Venga, se l'ha cregut el personatge.
1: En aquesta pel·lícula passa una miqueta...
2: Però amb la primera sí. No va passar això.
1: Però en aquesta pel·lícula del
0: un inici del personatge.
1: També passa això, no? Que a vegades no, si la gent no nota la crítica, pensa que tu estàs riuent de la gent discapacitada, no?
0: Sí. Entonces,
1: per això el de la crítica és molt complicat perquè està ahí en el punt.
0: Bueno, i deixeu-me afegir que té l'habilitat, i jo crec que això és una manera de demostrar que la seva productora ja té prou força, primer de quasi treure-li la pols a alguns personatges molt típics d'Espanya que semblaven oblidats i te'ls treu, des d'un José Lín d'aquests d'Ubrique fins a i molts personatges de la típica faràndula espanyola, el tio te'ls treu i quasi fixeu-se bé que això és molt intel·ligent. Quasi els obliga a ells a enfotre-se'n d'ells mateixos.
1: Sí.
0: Perquè s'estan enfotent d'ells mateixos.
1: Sí, aquí en Torrente també apareixen americans i tot
0: Sí. O sea... Home, estàs parlant... home, el Santiago no fa broma, és un tipus molt intel·ligent i és un tipus que hi ha... que no se li ha d'explicar masses coses, que ja sap el que es fa i com s'ho fa. I a més, tu deies americans, el Kevin Spacey es permet
1: sí,
0: de...
1: Sí, te'n recordes, el Kevin Spacey.
0: És dels darrers personatges que surten, però el tipus...
1: Sí, que a mi me'n flipa, no? Perquè dius, com consigue el Kevin Spacey?
0: No, i a l'Alec Baldwin...
1: L'Alec Baldwin també.
0: Sí. I com aquests, doncs, molts altres.
1: Bueno, la gent estan...
0: Què més?
1: La gent ens estan saludant per les xarxes socials, que he de recordar que sempre estic en Pilar Ordóñez.
0: Ah, això mateix, Pilar Ordóñez.
1: I em fa gràcia una Ana Plaza 0000 que va dir Ai, m'encantaria escoltar-os més, però em tenc que anar a la piscina. Feliç divendres.
2: Home, a veure, si és per aquest motiu, que ho deixi a la piscina.
1: Sisplau. A la piscina, no, a veure, a la piscina. Jo, adéu, Anna. Adéu.
0: Com es diu Anna, no?
1: Anna, pues deixa, Anna Plaza.
0: Si encara ens està escoltant, deixa'm dir-te una cosa, Anna. Jo faria el mateix.
1: Claro.
0: Jo faria el mateix. Jo pagava la ràdio i me n'anava
2: a portar la ràdio a la piscina, no? També.
0: Vols que sigui sincer?
2: Sí, sí.
0: Jo me n'aniria també.
1: Però, no, però que...
0: no, també és veritat. Escolta, Anna, mira,
2: transistor,
0: mira
2: que... transistor.
0: Clar, allò que diuen el loro,
2: el loro,
0: no?
2: El loro.
0: No, però, ella... home, uns auriculars
1: però
0: així.
1: Però que ella doncs... està escoltant per les xarxes socials.
0: Ah, no? Val. Això... Home, doncs, mentre tinguis cobertura, sisplau, ah, aprofita.
1: Sí,
0: home,
1: per
0: favor,
1: per
0: favor.
1: Necessita pagar el telèfon i tot, no, això, i per això...
0: Escolta, res, desitjar-li el millor a la platja i dir-li, Anna, fas bé, nosaltres faríem el mateix. Si fos
1: però...
0: per nosaltres, ja seríem a la platja.
1: I ella manda, envia corazons.
0: Acords, envia acords.
1: Envia acords.
0: Torna-li un parell de cors.
1: I tant que sí. Com es diu el diminutiu de corazón? Perquè és cors.
0: Cor petit.
2: Sí, cor petit. Sí, però coret no es diu coret.
1: No, és com corazoncito.
0: Un petit cor. Un petit cor.
2: Sí.
1: Un
0: cor petitó. Un cor petitó.
1: Ella envia petit cors.
0: El diminutiu de cor no seria... corinet.
1: Un
0: corinet.
2: Un corneto.
0: No ho fotem, va, no ho fotem. Pilar Ordóñez. Ho deixarem aquí. Moltes gràcies, sí, com sempre, per les teves receptes. Fins la setmana vinent!
1: Adéu, amante!

0: Dos quarts d'onze del matí. Ara i ací, el safareig i... compte, amb modus de juliol. Molt bon dia un altre cop, Josep Maria Reventós.
1: Bon dia, Amadeu, Santboians, Santboianes. Amadeu, avui necessito anar de cara a barraca.
0: Ai, sí. Carai, bueno, doncs de cara a barraca.
1: Sí, perquè, tenim un sí? testimoni important avui.
0: Ah, sí. Que avui tens via
1: sí,
0: telefònica,
1: perquè, diguéssim. Sí, perquè no sé si tu saps que ja porto, jo ja porto anys parlant de les síndries. Perquè cada any sí, m'agrada més.
0: És un tema recurrent per tu, el tema de la síndria. I porto una síndria sota el braç sempre, metafòricament parlant.
1: Aquest any, i, bueno, i a vegades és real, però avui no. Avui no. Aquest any encara va més, o sigui, el meu gust per les síndries va més, i jo vull parlar amb un especialista en síndries.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè a veure que m'expliqui què passa amb la síndria.
0: Va, tu mateix.
1: Esmeralda, de Fruites Esteban, estàs a l'altre costat de la línia telefònica, Esmeralda?
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Esmeralda. Sóc aquí el Reventós, estem a la República Santboiana amb l'Amadeu Alemany.
0: Bon dia.
1: Esmeralda, necessito fer una pregunta.
2: Digue'm.
1: Tu saps què porten les síndries que estan tan bones? Què els hi foten a les síndries, Esmeralda?
2: Home, doncs que són molt refrescants i que van molt bé l'estiu. Aquesta aigüeta fresqueta, no?, entra molt bé.
1: Clar, aquí és on jo tinc el problema. Tu creus, perquè a mi m'està passant aquest any, o sigui, aquest any és el primer que em passa, abans no tant.
2: Sí, què passa?
1: A casa meva, les síndries en duren 24 hores.
2: Però te les menges?
1: Però és que el problema està en que me les menjo jo sol.
2: Bueno, per això són, no?
1: Sí, ja, però... No, tu, bueno,
0: espera un moment.
1: Jo crec que potser és poc temps.
0: Perdoneu, però és que... No, aquí, a part, fins i tot la
1: clar,
0: música... No,
1: sí,
0: no,
1: jo crec
0: és que aquí això és gros.
1: És que està molt bona. Jo
0: ara, m'estàs dient que tu et fots una síndria tu sol? D'una tirada.
1: No, no, d'una tirada no. Durant tota... La donen 24 hores que té el dia. Home, d'una tirada no, perquè estan molt bones, però clar, arribaria un moment...
0: No, volia deixar-ho...
1: No, clar. No, però és el que diu l'Esmeralda, que és que està... O sigui, fa molta calor, són molt refrescants, estan fredes, estan bones. Okay. Clar, jo entro a la cuina...
0: No sé.
1: I jo arribo allà i clar, però...
0: És que... No sé, Esmeralda, tu què li recomanaries? Perquè es fot les síndries com si fossin olives.
2: Bueno, la temporada de la síndria dura poquet i llavors s'ha d'aprofitar.
1: Ah, clar, però no, sí. Em dones més argument. Doncs pues mira, encara en duraran menys, perquè clar, queda poc. Esmeralda, les varietats de síndries, tu, per tu, quina és la que més m'agrada, la que més t'agrada, la que més recomanes tu?
2: A mi m'agrada posar com a tothom pues la síndria negra, bona, que no tingui massa llavor, que la talles i ja la pots anar entrant soleta.
0: Jo a cullerades, pràcticament.
1: Això no ho he fet, però jo t'he de dir que la llavor, si no és massa gran, jo me la menjo igualment, no passa res, no?
2: Sí, no
0: passa res. No, home, després no. Clar, pot semblar
1: és un altre tema,
0: un trabucaire, saps què vull dir?
1: Però que vull dir que jo veig llavor i...
0: No, entenem.
1: Home, si la llavor és una miqueta gran, aleshores sí que l'has de treure perquè ja molesta, però aquesta blanqueta jo me la menjo.
2: No passa res. Sí.
0: Jo, permetre'm, Esmeralda, a veure si tu estaries d'acord, jo li recomanaria... clar, jo no sé si tu el coneixes, el Reventós, jo el conec força.
2: No tinc el gust.
0: Va, sí, ja ho has dit ara.
1: Sí.
0: Jo li recomano que faci com una mena de forat no massa gran i amb una cullera supera, que diuen, es foti la síndria directament a cullerades. A cullerades. Com ho veus tu?
2: Home, no sé, jo prefereixo tallets, no?, com tota la vida, però si sobre gustos no hi ha escrit.
0: Si se les menja ell sol, quasi aquest podria fer amb un taladro un forat i posar una canya de tallets
1: aquest any
0: i xuclar-la.
1: He millorat la tècnica i ja no faig les típiques, no sé com es diu en català, les tajades, aquestes típiques, no. Jo vaig fent, vaig tallant pels costats, vaig fent trossets petits, vaig fent com envoltant la síndria, i clar, no surten trossos molt grans, però clar, surten trossos petits, que sembla que no, però igualment te l'estàs menjant, o sigui que... I jo crec que aquí ve que entre la calor i que estan molt bones, pues aquí
2: mira,
1: és el tema.
2: Això quan arribes a casa, agafes la síndria i te la talles i te la deixes en un tàper en la nevera fresqueta.
0: Toma.
2: Que només tinguis que agafar la síndria i menjar-te-la, no l'hagis de tallar ni res.
1: Pues que encara durarà.
2: Veuràs com et dura la meitat.
1: Aquí està el tema. Em menjo fins al tàper, fins i tot em menjaria el tàper.
2: Home, clar, ja està.
1: Molt bé, Esmeralda, doncs moltes gràcies a Fruites Esteban, està al carrer Lluís Castells 11 de Sant Boi, i moltes gràcies per la teva atenció i que passis molt bon dia.
2: Igualment, i gràcies a vosaltres.
0: Adéu, que vagi molt bé. Gràcies i que vagi molt bé, Esmeralda, gràcies.
2: Adéu, igualment.
0: Adéu. Bé, que... bé, doncs, escolta'm, jo...
1: No, de veritat, estic no preocupat, però dic, potser no...
0: Però mira, ja posats, ja posats, et puc, no sé, provocar una mena de... a veure si ets capaç de fer una cosa.
1: A veure, a veure.
0: És, no, és, et suggereixo, sí. Doncs et provoco a que tu
1: a veure.
0: I ens enviïs una fotografia. Agafis una síndria sí. I ja et dic, o li fots un taladro, fots el
1: un
0: que...
1: Un taladro li fotria la síndria?
0: No, t'explico. Amb una canya
1: sí.
0: Gruixuda, saps aquelles d'estil urxata i tot això?
1: Però...
0: I que, a veure si ets capaç...
1: Què dius? A veure si m'obro.
0: Amb una canya... No, amb una canya anar xuclant...
1: Sí, home, però jo...
0: Com molt... si fos un
1: joc... Home, jo, la majoria... O sigui, jo crec que deu ser que el 80% de la síndria és aigua, però...
0: No, però
1: a veure si també xuclaré la pell.
0: M'agradaria veure si és capaç de menjar-te-la com si fos un sorbet.
1: Em podria hiperventilar. Aquí, mira.
0: Això
1: és com si fos un granissat, però no és el mateix, eh?
0: Bueno,
1: jo ho intentaré.
0: Jo és una proposta que et fa, un repte.
1: Jo cada any, amb un amic meu, ens fem el típico posado de verano, pues ho fem amb un parell de síndries. Cada any ens fem una foto... amb un parell de síndries sota el braç, com si fos...
0: I us la mengeu davant un davant
1: de l'altre. No, fem la foto, després la síndria... Home, en aquell moment no, però després sí. Una síndria mai s'aprofita, eh? No, jo no...
0: Un dia parlarem de melons.
1: Bueno, aquí a mi... Quan...
0: Un dia parlarem de
1: melons. El meló també està molt bo, però ja està un grau per sota.
0: Ja,
1: encara que no vull dir que estigui malament, al contrari, eh? Però el meló té un altre rotllo.
0: Per la setmana vinent...
1: Sí.
0: Jo t'he fet un repte. No crec que facis el tema de xuclar amb una canya.
1: Serà complicat.
0: A veure si ens portes una recepta, però ha de ser molt curiosa, molt passada de rosca. Allò que dius, és que faré un sorbet de no sé què, o farem una sopa de... Que ja n'hi ha de fresques.
1: Sí.
0: No. Una cosa que sigui original.
1: Però amb síndria.
0: Sí, una recepta.
1: Cap problema, cap problema.
0: Que ens portis la recepta del reventós.
1: Però que es pugui menjar, o sigui, que no diguis que...
0: Home, que es pugui menjar, home, per l'amor de Déu.
1: Barrejat amb alumí, no.
0: No, home, no, per favor. No, jo farem això, farem la recepta d'en reventós.
1: Molt bé.
0: Va.
1: Vale, perfecte, molt bé. Doncs, Amadeu, he intentat lligar el tema de les síndries.
0: Sí.
1: Com te deia, que amb el meu amic ens fèiem una foto amb les síndries com si fossin dos... pilotes de futbol,
0: sí,
1: doncs aquí
0: sí.
1: Està el
0: lligam.
1: Bueno,
0: de futbol, de bàsquet, més aviat.
1: No, de futbol. Anem a fer-li de futbol, perquè si no hi ha lligam.
0: Ah.
1: Perquè lligo ara les pilotes de futbol amb el Mundial.
0: Que la saps llarga.
1: Sí, perquè
0: bé.
1: Vull fer... Avui porto unes... Porto una cosa... No anem a fer més revolts.
0: No,
1: jo ja he parlat, em sembla que l'últim dia que vaig venir vaig parlar de Marcos Llorente,
0: sí.
1: El futbolista Marcos Llorente, de l'Atlètic de Madrid, amb els seus banys de sol, totes aquestes coses.
0: Tio simpàtic, sí.
1: No. Bueno, sí, curiós, potser més que simpàtic, curiós.
0: Sí.
1: Curiós, no?
0: Sí.
1: I avui Amadeu, amb exclusiva no, perquè això ja s'ha fet, però clar, jo crec que amb exclusiva aquí a Ràdio Sant Boi i a la
0: República
1: Santboiana, anem a entrevistar a futbolista Marcos Llorente.
0: El tens, el Marcos Llorente, a l'altre cantó del fil telefònic?
1: Marcos Llorente, buenos días. Buenos días para mí, no sé para ti qué son. Son 7 horas menos o 8 o 9. Marcos, ¿cómo estás?
3: Sí, hola, hola.
0: Hola, buenos días, Marcos.
1: Marcos, tú, si et parlo en català, ¿me entiendes o cómo va la cosa?
3: Sí, no, podem parlar tranquil·lament en català, si vols, cap problema.
0: Carai, no, quin català que té, no?
1: I com és que, perdona, Marcos, com és que, bueno, que, no sé, com és que saps català? L'has estudiat o...?
3: No, és que l'he anat aprenent a les quedades que fem a Montserrat per veure ovnis.
1: Que vas a aquelles quedades.
0: Puja a Montserrat.
1: Molt bé, molt bé.
0: A l'11 o el 13, no sé.
1: Sí, cada 11, no? És cada 11, no, Marcos? Sí, molt bé.
3: Sí, juntem allà, gent supermaca.
1: Sí, com a mínim t'ha servit pel català. Marcos, explica'm, bueno, després de la... Ahir no vas jugar, si no m'equivoco, però bueno, com vas veure la victòria de la selecció espanyola ahir contra Àustria?
3: Bueno, jo crec que el partit va anar bastant guai, no? Passat a 8 anys
1: sí,
3: i tal.
1: He vist 3 gols,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: He vist un vídeo del germà de la minya mà del Keine embugit.
0: Sí, embugit. Sí, és veritat.
1: Embugit, eh?
0: Una foto entranyable.
1: Vamos! Però una cosa...
0: Entranyable.
1: Sí, carismàtica, també.
0: Entranyable. Sí.
1: Molt bé. Marcos, us veieu campions o com està la cosa?
3: No ho sé, jo, a veure, partit a partit, s'ha anat jugant, de moment la cosa està entretinguda,
1: Partit a partit, pla de tarda. Molt bé, molt bé, bueno. Molt bé. I, Marcos, has aconseguit que més companys teus vagin amb tu a prendre el sol, a Trenc d'Alba i a la terrassa de l'hotel on esteu? O què, com...
3: Bueno, jo prenc el sol cada dia. Sí. O sigui, la cosa aquesta del sol a mi motiva bastant. Sí. I al final, pues, bueno, sempre ve algú. Sempre ve algú.
1: Sempre enganyes algú d'alguna manera. No, vine que no sé què. Molt bé.
0: Ja, i el tema de les síndries, t'ho dic... No, per curiositat.
1: A tu t'agraden les síndries, a tu, a Marcos, o no?
0: Per curiositat, eh?
3: Bueno, a veure, sí. El que passa és que si té moltes pepites, ja no, perquè, clar, només treus pepita, no?
0: A ell no li agrada haver...
1: Clar, és que jo, abans hem parlat amb l'Esmeralda, de Fruites Esteban, sobre síndries, i jo li dic que jo me les menjo, i m'ha dit, no hi ha problema, no hi ha problema. Clar, després, el problema ja el tinc després per un altre estima.
0: Després el problema...
1: Bueno, Marcos, una pregunta que sí que em fa... De fet, convocat aquí per preguntar-te això. Sí. A un terraplanista com tu, un terraplanista confés com tu, com enfoques el tema de l'eclipsi del pròxim 12 d'agost?
0: Ah, curiós.
1: El ser terraplanista, sé jo.
3: És que sempre igual, és que estic fart ja. És que...
1: Bueno, perdona, o sigui que t'han fet moltes vegades aquesta pregunta, Marcos, o què passa?
3: No, és que a veure, jo crec que hi ha hagut una confusió. A mi ja em semblava per les preguntes de la selecció i tal, sí. Però jo sóc Marcos Llorente Esteve. Sóc astrònom. Jo no tinc res a veure amb el futur.
1: Ja deia jo que apareix...
0: És que jo pensava... No pot ser, però vaja, dic...
1: Sí, però tu...
0: És Marcos Llorente, això no és mentit, amb això.
1: Però tu m'has seguit una mica la conya quan t'he dit el català i m'has dit que no, tu com astrònom vas a les sessions de Montserrat, també?
3: Clar, obvi.
1: Ah, igualment vas.
3: Molt astrònom, corre per allà.
0: Jo crec que l'únic que es pensava que era jugador de la selecció espanyola eres tu.
1: Clar, tu tampoc, home.
0: Jo pensava, mira, quina casualitat que es diu com aquell home.
1: Espera, Marco, perdona, Marcos, com Marcos Llorente, vull fer una pregunta. Imagina't, Marcos, que tu ets, en realitat, Marcos Llorente.
0: Una mica forçat, eh?
1: Ja ets... No, sí, sí. Ella és Marcos Llorente.
0: Sí,
1: imagina que ets el futbolista, Marcos Llorente, aquest el que pensava que tu era.
0: Compte que ella que n'està fart ja d'això.
1: Sí, sí. No, però, no, però aquesta pregunta segur que no... Jo, imagina que ets ell, Marcos. Com enfocaries tu el tema de l'eclipsi si tu fossis Marcos Llorente, el futbolista. No l'astrònom?
0: Sí, una pregunta més rebuscada.
3: Vale, clar. Pues, a veure, si m'he de posar les pells del meu... Tocant. És que a Montserrat no fem servir aquesta paraula. Clar. Bueno, doncs jo el que us diria és que, aviam, o sigui, el sol és el millor que tenim, no? El sol és vida.
0: Important. Va molt bé.
3: Llavors, l'eclipse el que fa és que la lluna tapa el sol.
0: Sí.
3: No?
0: Sí.
3: Llavors, perquè la lluna és vanitosa, o sigui, per naturalesa és vanitosa.
1: Sí, s'hi posa davant i on vas, no? Ja. Sí.
3: Clar. Llavors, jo el que faria és animar els vostres oients a agafar una escopeta de perdigons i disparar a l'eclipse.
0: Què dius ara?
1: Però això no ho diu ell, ho diu Marcos Llorente, el futbolista, que és el que creu Marcos Llorente, l'astrònom que pensaria
0: ell
1: el futbolista.
0: Ell ara s'encarnant...
1: Clar,
3: o sigui, és un exercici de
0: sí, matisme. Semblarà un colador.
1: Tu, com a Marcos Llorente, astrònom, no, això no, i però com a...
0: No, és que com a astrònom jo, precisament, li hagués preguntat, vols dir que ets astrònom? No, si m'has de dir que agafa una escopeta de perdigons i deixa la lluna com si fos un colador...
1: Però això ho deia com Marcos Llorente futbolista, no com Marcos Llorente astrònom.
0: Ja, sí, però ho estem complicant una mica, ho estem complicant.
1: No, clar, però el problema aquest home...
0: Sí, bueno, clar, t'has trobat que tu t'han passat aquest número i t'han dit, aquest és el
1: Marcos Llorente. Jo he trucat,
0: Marcos Llorente. I ara dius com ho arreglo, doncs aprofitar.
1: Bueno, Marcos Llorente, gràcies per la teva intervenció, disculpa les molèsties, però bueno...
0: Por res.
1: Espero que ningú més et confongui.
0: No sé.
3: Bueno, esperar a veure com va la cosa.
1: Sí, bueno, i sort, amb l'astronomia, que vagi bé lo dels planetes i això. I
3: vale, gràcies.
1: Vinga.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé.
0: Bon dia, eh?
1: Molt bé,
0: bon
1: que vagi bé, Marcos.
3: Gràcies, adéu.
1: L'astrònom futbolista.
0: Sí.
1: No, bueno, Déu-n'hi-do. Jo... És complicat, quan una persona es diu igual que l'altra...
0: Quin mal rotllo, que pobre tio, ell mateix t'ha dit, ja n'estic fart, vol dir que se n'enfota constantment.
1: Sí, però ella ha continuat una miqueta la conya al principi, com dient, sí, soy jo, però no era ella, eh? Tenia ganes de... Al ser divendres, tenia ganes de...
0: Però quina por, no, també, això de dir agafar una escopeta de perdigons i carregar-se l'eclipse com aquell. Que...
1: Clar, però no, un perdigó no arriba. Solament faltaria que arribés a la lluna.
0: No, és el fet. És el gest.
1: El disparar, gest és lleig.
0: És lleig.
1: Disparar la lluna és lleig.
0: Ja ho sé que no arribarà.
1: Sí, és lleig.
0: Però és lleig.
1: És lleig. Allà, és lleig, gent allà disparant la lluna.
0: Està fent
1: aquest animal. Mulleres d'aquelles que porten a Marcos Llorente.
0: Pam, pam, pam. Au, aquí s'ha acabat la festa, no?
1: No, molt,
0: és lleig.
1: No ho feu, no ho feu.
0: No ho feu. Molt bé.
1: Continuem amb el Mundial.
0: Sí, sisplau. Safareig especial mundial.
1: Amadeu, molt bé. Això no és únicament que passa al Mundial, perquè això ho fan molts jugadors, encara que no sigui Mundial, encara que sigui competició local. Però jo sempre ho penso. Jo quan veig un jugador que entra al camp resant, penso, no tindrà altres problemes, Déu, que preocupar-se per 22 tios que van en pijama i li foten patades en la pilota.
0: Pues
1: no tindrà altres problemes.
0: No m'ho havia plantejat.
1: No,
0: mai,
1: o sigui, deixa'l tranquil. Que es dediqui al seu i tu deixa... Tu, juga a futbol i deixa't de Déu. No serà que no té treball.
0: És la millor reflexió que he sentit fins ara del Mundial.
1: Sí, no?
0: Deixeu a Déu en pau.
1: Clar, home.
0: Oh, és que el Papa és del Madrid. Això és mentida. Això és mentida. El Papa és americà i no li agrada ni el futbol.
1: No sap ni el que és el futbol.
0: Va.
1: Deixeu a Déu tranquil.
0: Ben fet. Per cert, que encara hi ha la Pilar aquí, tenim aquí molt callada. S'està fent els peus, No sé, suposo que és per aprofitar una mica...
4: Sovint pujant a les xarxes socials...
0: S'estava traient pells dels peus.
4: El ril que va fer...
0: Ha agafat una llima i s'està llimant les durícies dels peus.
1: Creant contingut.
0: Digue-li també això. Bueno, sí, no, que al final és que continuar.
1: Amadeu, ja per acabar el Mundial, voldria comentar, jo crec que el millor moment per mi del Mundial ha sigut durant el partit de la fase de grups de jugar Paraguai contra Turquia.
0: Per tu és el millor partit?
1: El millor moment.
0: Molt bé
1: Paraguai, molt bé Turquia, però com a partit de futbol no. Però el millor moment sí que jo crec que va succeir amb aquell partit. Quan va haver-hi un moment de discussió entre tots els jugadors, no va haver ja, sembla ja, i el jugador del Paraguai, Miguel Almirón, li va dir alguna cosa al defensa turc Mert Muldur, però li va dir, saps que el que fan els futbolistes, que es tapen la boca?
0: Ai, sí, és veritat, es tapen la boca, però està prohibit.
1: No es pot ser, i clar, això l'àrbitre de primeres no ho va veure, però des del barri li van dir... Ivan, que es diu, a l'àrbitre es deia, o es diu, Ivan Barton. Ivan, el VAR, mira el VAR, que s'ha tapat la boca, que va mirar el VAR.
0: Sí.
1: Efectivament, el Miguel Almirón es va tapar la boca i no sé si ho podem posar, el tall de, que tenim a l'àrbitre, Ivan dient...
0: A veure.
1: Dient com Red Card.
0: Sí.
5: I cannot do that. After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is Red Card.
1: Has vist que estava com molt emprenyat, no?
0: Hòstia,
1: after review, decision is red card, no?
0: Això era el...
1: L'àrbit.
0: Ah, sí?
1: Sí, però la màquina de memes d'internet es va començar a fer aquest remix, que anem a escoltar-ho, que aquest és el millor del Mundial.
0: Va, digue.
1: Ja està.
0: Maco.
1: Clar, és que la Pilar, el tio aquest està boig. Si portessis els cascos, haguessis sentit la,
4: però
1: amics...
4: Estic escoltant, però com al futbol no m'interessa...
0: Tu no has vist cap partit del Mundial,
1: però això
0: Pilar?
1: És futbol, és música, no, és música, no. Això. No. És un remix.
4: No vaig entendre...
0: Aquest remix, això és l'èxit, això serà l'èxit d'Ibiza, aquest agost. Escolta-li! Impagable els moviments que ha fet ballant.
4: A mi me'n recorda Sirat, la película.
0: És veritat.
1: Ara m'he cansat. Clar, ara ja em torna a recuperar.
0: Amb 3 segons? El fotut un moviment? S'ha sacsejat?
1: No es veien els punys.
0: S'ha sacsejat?
1: Sí, sí. És que no es veien els punys de ràpid que anaven, no es veien. Semblava Matrix.
0: Paraula. Ha sigut brutal.
4: Jo l'he vist.
0: I has vist com li ha canviat la cara?
4: Sí.
1: És que... canvi de personalitat.
4: Aquest tipus de música no m'agrada, i el futbol tampoc. Ho sento, però no. i aquesta mescla no la comprenc.
1: Si no, si no
4: a la meva ment no...
1: Si no t'agrada el futbol, no t'agrada el...
0: Jo tampoc ho entenc, no?
4: Clar, és que és absurd.
0: Bueno, va, més safareig, 10 minuts. Ara no, que queden 10 minuts, no facis córrer. Ella ja vol l'horòscop. És que ella s'ha quedat fins ara per l'horòscop.
4: No el porto, me l'hauré d'inventar. L'única cosa que m'interessa.
1: Vale, doncs a veure, anem a veure. Jo ara continuem amb l'esport.
0: Sí.
1: Anem a parlar del Tour de França, que passa pel Baix Llobregat.
0: Aquest cap de setmana, i especial Tour, ja...
1: Especial Tour de França.
0: Ahir va haver-hi la presentació.
1: Sí, molt bonica, molt bonica. Sobretot pels veïns de la Sagrada Família. Fantàstica, ja amb els...
0: Sí, comencen a estar farts ja d'unes coses.
1: Talls de carrer, prohibició d'aparcar, obres ràpides... A veure, jo el Tour ho trobo molt bé, però jo el que faria és, si han tallat 5 carrers o 10 carrers,
0: sí,
1: per exemple, a Gavà,
0: sí,
1: han tallat, que tallin tota la ciutat, tota la localitat.
0: Ah, sí?
1: Per fer l'experiència del Tour més...
0: Per acabar-ho
1: per
0: emprenyar ja tothom. No deixem a mitges les coses.
1: Es pot sortir per la C32. Talla la C32, també.
0: Directament.
1: Sí, per tenir... un ciclista, quan puja a l'Alpe d'Huez, està allà patint, no?
0: Sí.
1: Pues anem a patir amb ells, una miqueta també, no? Compartim el patiment
0: Home, si a tu et sembla que seria una manera d'arreglar-ho...
1: A Gavà?
0: Sí, sí.
1: La setmana passada vaig fer un vídeo a una rotonda que tenim allà.
0: Passaran per davant de casa teva, ara aquí penso.
1: Molt a prop, per darrere. Però...
0: Pots llogar com si fos la...
1: Tinc callista aquell dia, no?
0: De Sevilla,
1: tinc el callista, no aniré.
0: No, però que podries llogar al balcó.
1: Passen per darrere, amb el meu balcó no es veu bé.
0: Bueno, però això és el de menys.
1: També si puc llogar igualment, no?
0: Si estàs a tocar... Pots jugar-li igual.
1: Pues a Gavà han posat una rotonda que feia... Bueno, des que jo estic allà, mai han posat res. Yeah. I precisament fa un parell o tres de dies han posat el lletreu gran de Gavà, saps? Perquè la gent... Yeah. A Gavà.
0: Ja, jo fins ara... Amb alguna cosa ha guanyat, pobra rotonda.
1: Sí,
0: mira.
1: Sí. I jo també, quan passava per allà, jo dic, on soc? A partir d'ara ja sé que estic a Gavà. Perquè
0: brutal, brutal.
1: Van posar abans el lletreu aquest al Bernassut,
0: sí,
1: que no a Gavà. Mira, fixa't,
0: Ah, sí?
1: El Bernassú ja fa 2 anys que està posat al lletrero.
0: Ja t'entenc, jo t'entenc.
1: Mira, el Tour, el poder que té el Tour,
0: Sí, és veritat, és veritat. Tu el seguiràs, també, ara que...
1: Jo el Tour sempre l'he seguit per fer la migdiada.
0: És que va molt bé,
1: Va fantàstic.
0: Aquelles horetes i vas veient aquella gent suant.
1: Aquella vegada que va caient.
0: Sí, i a més les veus dels locutors són també molt somníferes.
1: Sí. Clar, a les 4 després de dinar, què dius? Sí. O sigui, clar, els ciclistes estan allà fotent-li, però clar, no és el meu...
0: Arranca el pelotón, tal i pasqual, i no sé què.
1: Sí, hi ha molt
0: agafant la morrinya aquella... I vas pedalant, a la teva manera vas pedalant.
1: Sí.
0: Però jo, ja m'entens.
1: Jo crec que volen que estiguem molt emocionats, però a mi, des del bon respecte, doncs...
0: Home, la sortida serà molt maco ara aquí a Plaça Espanya,
1: preciós,
0: a Montjuïc, veure...
1: Preciós, allà a veure, sí. Mira, no hi vaig perquè, ja et dic, també tinc gallista, si no aniria.
0: Tens callista?
1: Sí.
0: Com la Pilar, que s'estava amb la...
1: És que ara d'anar caminant tant, m'estan sortint duris als peus i he d'anar al callista.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Saps que hi ha unes cremes, ara,
1: sí.
0: no és broma, que les durícies aquestes va molt bé. Va molt bé, són unes cremes molt...
1: Sí.
0: Això sí, et queda el peu lliscós.
1: No, clar,
0: molt lliscós, és a dir...
1: A veure si em fotré un esguins.
0: No, t'ho dic perquè si vas al callista no et posis aquesta crema, perquè amb l'home li relliscarà.
1: No, que faci ell, que faci ell la seva feina.
0: No podrà agafar-te.
1: No, encara no he d'anar, però si la cosa continua així, em tocarà anar, Em tocarà anar.
0: Ja. Sí, molt bé, dit això, la recomanació del dia, aquestes cremes.
1: Vull fer un comunicat, encara tinc temps, un comunicat important, sobretot per l'estiu.
0: Vols fer un comunicat?
1: Un comunicat,
0: home, canviem de registre, posem una música de comunicat.
1: De comunicat.
0: No sé.
1: Sí, el tinc aquí, aquest l'he de llegir, perquè millor que no en salti res, perquè...
0: Doncs quan tu diguis.
1: Molt bé, diu.
0: Sí? Vols que et faci l'entradeta?
1: El comunicat de l'estiu.
0: I en aquests moments donem pas al comunicat de l'estiu del senyor Reventós.
1: Davant dels darrers esdeveniments que s'han succeït a diferents piscines de tota la geografia catalana, m'agradaria demanar a tota la població que vagi a fer-la servir, que, si us plau, abans d'anar a la piscina, facin el favor de fer de cos abans d'anar a la piscina i no durant o Durant. Moltes gràcies.
0: Sí, però ara jo he de dir, fins aquí el comunicat sí. de les piscines d'estiu d'en Reventós.
1: Clar, perquè és que...
0: deixa'm dir-ho.
1: Sí.
0: És que tu quan acabes un comunicat, si no l'acabes, no saben on acaba.
1: S'ha de dir acabat.
0: I clar, es podria, ara ens fotem a xerrar fins a les 12 del migdia, es pensen que encara forma part del comunicat.
1: Sí. No.
0: I seria el comunicat més llarg de la història.
1: Sí, clar, no seria qüestió de... Bueno. No, però la idea ja està llançada.
0: La idea està llançada.
1: No, és que cada... Això abans no passava. I ara cada estiu ja... A Tàrrega. A Tàrrega?
0: Què dius ara?
1: Van haver de tancar la piscina tot un dia, perquè van entrar a la piscina, van obrir-la, i es veu que van... Ei, què és això que està surant aquí?
0: Sí, sí.
1: No era... No era un vaixell, eh? No era un flotador.
0: Home, no
1: era un flotador.
0: No era un flotador, que imagina que algú diu... Hòstia, aquests flotadors...
1: No, era flotador.
0: Compte, per favor. Per favor.
1: Amb aquesta textura no es pot netejar ni en un dia, eh? No. S'ha de canviar l'aigua, eh? Això no...
0: Delicat, el tema. Està bé que ho adverteixis, però no incidim.
1: A mi em sembla...
0: No incidim amb això, que hi ha gent que tot just ara comença a esmorzar.
1: És que em sento ridícul d'haver d'una cosa tan lògica, home, sisplau.
0: No, que sí.
1: No és el lloc d'anar...
0: No, està claríssim. Molt bé. Alguna cosa més?
1: Sí, volia acabar amb una iniciativa que han tingut a diversos pobles del Maresme.
0: Sí.
1: És una iniciativa de col·lectius vinculats a l'ANC i al Consell per la República.
0: Ah.
1: I estan agafant senyals de trànsit.
0: Sí.
1: I els estan diem que catalanitzant.
0: Catalanitzant, molt bé.
1: A l'estop.
0: Sí.
1: En lloc de posar stop, que és molt
0: angolès. Atureu-vos.
1: Posa pareu.
0: Ah, pareu.
1: He vist una foto ara, clar.
0: Home.
1: Posa pareu.
0: Però posats a fer-ho bé, fem servir el pronom feble. Atureu-vos.
1: Sí, però clar, és que si no ja és massa llarg.
0: També
1: l'avantatge que té stop, que són quatre lletres. Sí. Pareu, ja som més...
0: Pareu.
1: Pareu, home, seria més correcte i més educat.
0: Sí, perquè pareu, a lo millor la gent interpreten que prohibit portar pareus. Perquè,
1: per exemple...
0: No posis un pareu aquí.
1: Clar, no seria una senyal de trànsit, no seria el lloc per fer aquest avís, però qui sap la gent que té al cap?
0: Hi ha gent que fila molt prim.
1: Sí, ara s'ha de tenir en compte una cosa. Què? O sigui que aquesta iniciativa jo la trobo molt bé, però compte que els mateixos, els que fan la iniciativa, ja avisen que modificar una senyal de trànsit pot arribar a comportar multes des de 3.000 a 20.000 euros. O sigui que aneu en compte, que tampoc...
0: Aneu en compte...
1: Que no us vegin. Si heu de posar una enganxina...
0: Ja, no ho facis apologia, aquí, de donar idees, home.
1: No ho feu. I teniu en compte que us pot passar. Ara
0: sí,
1: per una altra banda, jo estic a favor de que en lloc de posar stop, posi pareu.
0: Sí, i a molts llocs a l'estranger han canviat i posen el nom original del país. Sí.
1: Clar,
0: és que l'internacional... Mira, ho haurem de deixar.
1: Ah, ja està. Vaja, home.
0: Sí, jo aquí havia vist
1: alguna cosa que posa... Se diu el pas en català, no?
0: Sí.
1: Ho he somiat?
0: No, ho he somiat.
1: És veritat, no?
0: No, ja ho dius bé. Però
1: entre això... a les Índries i les piscines tenim i el tour, ja tenim el cap de setmana.
0: Escolta, ja que la Pilar s'ha estat aquí fins ara,
1: sí.
0: Et faria res de... Ella és balança.
1: Balança. Sí, a veure, sí, Pilar, sí, balança.
4: El moment més important balança. De la República Sambujana.
0: Ah, carai, n'has fotut.
1: Setmana, clar, és la setmana. Setmana ideal per fer noves amistats.
4: Bueno.
1: Ves en compte, si fas de les noves amistats, compte perquè pot haver-hi algunes que no vulguin amistat, sinó que vulguin una altra cosa que no sigui amistat. El què no ho diu l'horòscop.
0: Val, però signe, ens ho podem pensar.
1: Sí, signe col·laborador, Taure.
0: El Taure estarà a prop teu.
1: Sí.
0: Però a prop teu.
1: I amb el que no combines...
0: Mira que a ella no li agraden els toros, els braus. Clar,
4: No.
1: I amb el que no combines és Sagitari, aquesta setmana.
0: Sagitari, ben lluny el Sagitari. Sí,
1: aquesta setmana.
0: Molt bé.
4: Aquesta setmana un Tauro.
0: Un fort Taurus. Que estan buscats, segurament.
1: Sí, molt bons.
0: Els col·leccionistes.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, escoltem, ho deixarem aquí. Pilar, moltes gràcies, com sempre. La setmana vinent més

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Doncs amb Pharrell Williams i aquest tema Happy iniciem l'espai cinema d'avui divendres. Perquè forma part de la banda sonora d'una de les pel·lícules que s'estrenava aquesta setmana, aquest dimecres, que és Minions and Monsters. Monsters, que no ho he dit bé. Minions and Monsters. Que juntament amb Obsession, El dia de la revelación, Toy Story 5, Backrooms i Viatge al País dels Blancs amb Supergirls formen part de les pel·lícules que teniu als cinemes Can Castellet de Sant Boi. I aprofitem també aquest punt per obrir línies telefòniques al 93 661 35 83 93 661 39 54. Regalem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin. Això sí, us demanem que aquestes invitacions les passeu a recollir per les instal·lacions de Ràdio Sant Boi a partir del proper dilluns.

0: Doncs continuo a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Com és habitual, els divendres ens aturem una estoneta amb el cinema, a banda de les estrenes que comentem sempre, també amb aquelles pel·lícules que potser fa temps que no veiem, que descobrirem potser en la conversa d'avui amb el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal. Jaume, què tal? Bon divendres.
1: Bon divendres, bon dia a tothom.
0: Bon dia, doncs som-hi, estem esperant aquesta estoneta que deia jo, o bé per repescar aquelles pel·lis que ens van quedar en aquell moment i no les vam veure, sí, o per revisionar-les, que això també ens agrada molt, o per descobrir-les directament, oi, Jaume?
1: I tant que sí, per descobrir-les. Per exemple, una de les que tenim avui és de Woody Allen, sí, i tu mateixa m'has dit, diu, aquesta no la recordo.
0: No la recordo, t'he dit, deu ser de les primeres, perquè no recordava en absolut, sí, aquest sí, títol. Sí. Mira, la banda sonora, abans de dir l'any, la banda sonora és aquesta que tenim de fons. Doncs som-hi, marxem a l'any 88, oi? M'havies dit que era...
1: El 88, sí, i la pel·lícula la dirigeix, lògicament, a Woody Allen, però també, en aquest cas, la guionitza. Sí. O sigui que és una pel·lícula que ens posa en contacte, doncs, com fa el Woody Allen, buscant sempre, doncs, aquesta particularitat que moltes vegades és desconeguda. I aquí es tracta de l'argument, doncs, que la Marion, la professora de filosofia, casada amb un prestigiós metge, es retira a un apartament de Manhattan per escriure un llibre, allò que es queda com una mica

0: que marginada, no? La paret que la separa del pis del costat li permet escoltar les confessions d'un pacient al seu psiquiatre. La Marion segueix amb atenció aquestes converses i a poc comença a interessar-se per la personalitat d'aquesta dona embarassada i desequilibrada, en principi, és clar. Aquesta situació li provoca una forta crisi personal i la Marion comença a replantejar-se les relacions amb el seu pare, la seva fillastra, el seu germà Pavel, les seves amigues Claire i Lídia, i també tindrà importància un escriptor enamorat d'ella. Bé, doncs, amb aquest petit argument que ja pots escoltar com va desenvolupant-se tot això, no?, que no deixa de ser, doncs, un drama psicològic d'una dona que es descobreix a si mateixa
1: com
0: i
1: si
0: no
1: ella,
0: és qui
1: com
0: pensava
1: si ella,
0: que era.
1: Sí, Jaume, com si ella mateixa estigués fent teràpia, per tant.
0: Exactament. Vull dir, és una teràpia induïda, si vols tu, no? O sigui que no és directament des del que tu creus i penses, sinó que et fa pensar amb el tu creus i penses. I és clar, quan he vist del que es tractava, que jo tampoc la recordava gaire, val a dir-ho, llavors he dit, mira que bé, doncs això em va de perill avui per parlar en aquest estiu que d'una manera o altra el tenim tot, totes les finestres obertes, si és que no tenim refrigeració, és clar. Doncs...
1: obertes o tancades, que no sé què és millor.
0: Exacte, vull dir, a vegades la podem tenir tancades. Doncs podem entrar en contacte amb altres persones que ens fan pensar. La recordo vagament, jo. Qui la interpreta és la Jenny Rowlands, la Mia Farrell, la Ian, el Ian Holm i també el Jen Hammond.
1: Sí.
0: O sigui que estem davant d'una... d'aquestes pel·lícules que la va escriure Woody Allen, com dèiem, que explora temes relacionats amb la família i també amb l'estimació. O sigui, les contradiccions que pot arribar a generar una situació com aquesta, no? Jo penso que recuperar-la sempre ha de ser molt bo perquè, bueno, perquè és això, no? És com som nosaltres, com no pensem de cap manera qui i com som nosaltres i de cop i volta doncs un accident de la vida, per dir-ho d'una manera, o una casualitat, fa que ens n'assabentem i que tot trotolli, no? Molt bé.
1: Bé, que en aquest cas, sí, dirigeix i guionitza Woody Allen, però no interpreta, que a vegades ho ha barrejat tot, director, guionista i interpreta. En aquest cas no, eh?
0: No, en aquesta pel·lícula no interpreta, no, no.
1: Bé, doncs aquesta és la primera de les pel·lícules que avui ens atura doncs, a pensar o a fer difusió al Jaume, la tindrem pendent. Otra mujer, dirigida per Woody Allen. Molt bé, doncs prenem nota. Jaume.
0: Prenem nota d'aquesta pel·lícula i prenem nota de la que segueix perquè també és d'aquelles que no et deixa pas gens indiferent. És la pel·lícula Los Pájaros, del senyor Alfred Hitchcock, i que, bueno, jo penso que és una d'aquelles pel·lícules que està feta d'una manera fins i tot tramposa, perquè el senyor Hitchcock, jo l'he pogut comprovar amb moltes de les seves pel·lícules, no és que sigui un gran creador de coses que et fa pensar en la realitat. Més aviat és una realitat molt condicionada i també aquesta condició moltes vegades té, doncs, bueno, doncs ell juga a fer trampes amb elles mateixes.
1: Exacte, jo crec que és intencionat, aquest fer trampes és molt intencionat, no? Aquesta espècie de juguesca amb l'espectador, oi?
0: Sí, perquè, esclar, els ocells no ataquen, oi? Normalment. Llavors els presenta com, bueno, com uns depredadors, que, a més, no és que mengin ni tal, sinó que piquen, destrossen, fa malbé tot, no? Llavors, jo el que voldria destacar és una senyora que és, representa que és molt entesa amb això, amb els ocells i les seves capacitats i les seves constants, no? I llavors aquella dona queda com ridiculitzada allà al mig de tot allò, no? Perquè precisament doncs no se'ns ofereix pas, ni molt menys, un criteri bondadós dels ocells quan veritablement ella defensa aquesta bondat i és a partir del coneixement, és clar. Llavors ens quedem doncs amb aquesta mena de tramolla, doncs, que el senyor Hitchcock sabia va estimar molt en tot, en gairebé totes les seves pel·lícules, no? I sobretot si tractava temes molt seriosos, molt, molt capdals, no? I llavors, és clar, vull dir, no hem de deixar de dir-ho, això ens pot agradar fins i tot les seves pel·lícules, no? I veritablement la història d'amor que neix entre aquests dos protagonistes, una noia que viu allà i que va parar en una tenda i en la tenda troba en aquell xicot, que és el que li diu com ha de tractar els ocells i tot això, doncs llavors tot això ve, s'esdevé doncs, com una tragèdia extraordinària. És el joc que permet el que diríem la invenció cinematogràfica, o sigui, la invenció de les ficcions, no? Jo cada vegada veig més, que agrada molt més, tot el que representen pel·lícules d'un terror sorprenent, d'aquests que no hi podies pensar, no? I llavors, doncs, això vol dir que no deixa de ser atractiu que hi hagi sorpreses d'aquesta mena per a moltíssima gent. Potser per mi no, val a dir-ho. Jo no m'acabo d'entusiasmar amb tot això, no? Però la veritat és que, bueno, reconec que sí, que hi ha molta gent que sí, que li va molt i que moltes pel·lícules de terror són l'ABC per ells, Vull dir, al principi i gairebé al final de tot, no?
1: Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 1963... Déu-n'hi-do l'originalitat, no? I tècnicament, clar, estem a l'any 63, tècnicament com es va fer, no? Perquè era molt creïble tot el que estàvem veient.
0: Naturalment que sí, això és el que tenia el senyor Hitchcock, no? Que ell creava personatges molt creïbles. És curiós, vull dir, encara que després si grataves, doncs tot allò se n'anava tot avall, però eren com molt, molt sensibles, molt, molt tous fins i tot, no? I sobretot enamoradissos, no? Vull dir, escolta, seguim la pel·lícula Vertigen, és tot un recital de la manera que aquell home queda completament enganxat amb aquella dona i com quan intenta descobrir-la la feina que té per fer-la vàlida, no? Vull dir, és una pel·lícula extraordinària. O aquell home, el Jim Stewart, allà assegut en allà aquella cadira amb la cama enguixada, que va descobrint que tot el seu veïnat fins i tot pot ser criminal, no? Vull dir, o sigui que Hitchcock ja té aquesta virtut, per dir-ho d'una manera, no? Per què no?
1: Segons Hitchcock, deia d'aquesta pel·lícula que segurament era la pel·lícula més terrorífica que havia fet. Estaries d'acord?
0: Sí, jo crec que la més terrorífica que va fer el Hitchcock va ser precisament allò de aquella de la casa aquella i
1: Psicosis.
0: Psicosis, sí? Exacte. Jo crec que sí, perquè a més allò és agafat també des del punt de vista més negatiu, no? Del que representa el fet de que hi ha una persona que té una esquizofrènia i acaba assassinant com a cosa natural de la seva enfermedad, no? Quan això és molt discutible. Però sí, Los Pájaros és més oberta, més, no sé, hi ha una història de mort, en fi, és molt interessant ressaltar-la, gaudir-la si és que és del teu gust i, en definitiva, de tant en tant veure-la, esclar.
1: Bé, doncs prenem nota també d'aquesta proposta. Bé, hem començat, ja tenim dos grans directors, Woody Allen sí. I Hitchcock,
0: Això mateix.
1: Vinga, un altre.
0: I ara anirem a parar amb un que no és tan conegut, però que jo us el deixaré molt ben situat, perquè és un senyor que d'aquells que em va sorprendre. Ell és iugoslau, es diu Emir Kusturica, i els seus intèrprets eren Moreno de Bartoli, Miki Monolovic i Nifihana Karanovic, o sigui que no, els actors no ens diran res. A vegades ens trobem, precisament, amb realitats lamentables, però que no deixen de ser certes. Una d'aquestes situacions, precisament, és la desconeixença gairebé total que el nostre país tenia del que era el cinema iugoslau, i estem parlant del 85, també,
1: Sí, sí, sí.
0: Val? Llavors, fora de les minoritàries exhibicions d'algunes pel·lícules d'un director com Dusan Makhevejic, que difícilment el podem recordar, doncs les visites del senyor Emir Kusturica van ser una sorpresa total. Les seves pel·lícules eren com un... com t'ho diré jo, com una pel·lícula Rio, no? Que sempre passaven coses. Era com, vaja, vull dir que no hi havia treva, val? Anàvem d'un personatge a l'altre i automàticament aquell altre personatge doncs ja tenia altres dificultats amb altres.
1: Però sense atabalar o atabalant una mica?
0: No, no atabalava. La veritat és que no, perquè ens situa en un context completament... en un context com és la caiguda... d'això, del comunisme,
1: sí, encara,
0: doncs, de la Iugoslàvia.
1: Disculpa, Jaume, que no hem dit el títol de la pel·lícula, Papà se de viaje de negocios.
0: No, no.
1: No?
0: No, això era una excusa.
1: Ah, era una excusa, això?
0: Sí,
1: ah.
0: Això era una excusa. No era un viatge. Papà està a viaje de negocios. El pare, el que estava, és doncs, senyalat com a persona que simpatitzava...
1: Però, amb... Jaume, disculpa, el títol és aquest, no de la pel·lícula?
0: El títol és aquest,
1: ah,
0: sí,
1: bé.
0: Però això ja l'espistava.
1: Clar, però que deia jo que no havíem dit el títol de la pel·lícula i que estava dient el títol, que és aquest,
0: vale, vale, papà està en viatge de negocios. Mira, ho sento, eh?
1: Que aquest és el títol de la pel·lícula,
0: sí, sí.
1: Encara que fos una manera de dir que el pare no estava allà, eh?
0: No estava allà,
1: clar,
0: exacte.
1: Clar.
0: El tenien presoner ara. Perquè havia simpatitzat, sí, amb els comunistes i tal,
1: sí.
0: I llavors, per no dir la veritat, perquè la veritat aquesta sempre és... molt incòmode, sobretot, no? Doncs automàticament deia que estava de viatge de negocis, no?
1: Mm.
0: Bueno, doncs d'això és del que ens assabentem amb aquesta pel·lícula del senyor Kusturica. D'altres que va fer també, que van arribar aquí, evidentment, l'èxit va ser extraordinari per part d'ell, doncs que ja en parlarem algun altre dia, ja veureu com sí. Doncs en aquest cas doncs, es tractava d'això, d'assabentar-nos doncs, de la situació a l'ex-Iugoslàvia en un punt concret de la història, en 1980 i tants, en la qual doncs, va caure el comunisme i allò va quedar doncs, amb una guerra que hi va haver entre ells i bueno, va ser molt dura. D'acord?
1: I la banda sonora és aquesta que tenim de fons, que és molt reconeixible, que ens sona
0: sí?
1: Molt, eh? Sí.
0: Vinga, doncs.

0: Doncs som-hi, Jaume, més pel·lícules per recomanar avui.
1: Vinga, després he triat una que aquesta ens posarà a l'edat mitjana, que va dirigir el John Huston. I
0: un, altre, un altre gran director.
1: Paseo por el amor y la muerte.
0: Molt diferents entre totes les propostes avui, Jaume.
1: Avui, bueno, perquè jo penso que també quan fas una mica d'història i el senyor Huston no deixava de fer-ne, sempre, en aquest cas compta amb la participació interpretativa d'Angelica Huston, Asad Dayan, John Huston, ell mateix, Antonio Corlan, John Hyman, i ens situa en l'Europa de la Guerra dels Cent Anys. Aparentment, història d'amor medieval que podia semblar lluny dels interessos de Huston i situar-la, per tant, entre les tantes pel·lícules d'encàrrec que aquest realitzador inconstitucionalment formidable du a les seves espatlles. Però no és així. Huston i la seva història, i sense trair-me l'esperit de l'època contractual, agafa de la mà els protagonistes i els acompanya en una recerca de quelcom concret, que en aquest aspecte concret és cap al mar, o sigui, la descoberta del mar. Contradictoris, potser suggerents, com tots els personatges de Huston, els protagonistes de Paseo por el amor y la muerte, doncs caminen a la recerca d'alguna cosa menys concreta, però tanmateix tan o més important, la llibertat i la pròpia identitat. Huston, com sempre, tracta el tema amb apassionant i amb apassionant vitalitat, això sí, amb una visió sorprenent jove per part d'un director que de moment, al moment de rodar la pel·lícula, tenia 63 anys. O sigui, estem parlant d'una pel·lícula d'una dialèctica entre opressors i oprimits, el dret a prendre les pròpies decisions, el marge i les pressions de la solitud, de la societat muntada, l'evident paràbola del context social descrit forma un fil típicament justional. Jo us asseguro que aquesta és una pel·lícula que l'he vist, que la vaig veure en el seu moment, que em vaig quedar una mica a les capses, o sigui, sabeu què vol dir quedar-se a les capses, que el contingut de les capses quedava com una mica confós, sí. I la veritat és que m'han agafat avui, quan l'he triat, moltes ganes de tornar-la a veure. Espero que algun dia, igual que vosaltres, la pugueu veure vosaltres per gaudir tot allò que no vaig enganxar la primera vegada, d'acord?
0: Sí, estic llegint que va ser el debut cinematogràfic de la filla d'aquest director, de John Huston, d'Angelica Huston, aquesta pel·lícula, Paseo por el amor y la muerte, i també llegia ara que, encara que estava ambientada a l'època medieval, com bé deies, que potser tenia paral·lelismes en l'època en la que va ser filmada, que va ser l'any 1968, que havia molts paral·lelismes, que potser l'època medieval era una excusa per reflectir exactament el que estava passant durant aquell any, l'any 1968.
1: Sí, no deixa de ser interessant això que dius, no? Que probablement la influència de fer una pel·lícula ve donada per l'interès d'aquesta influència, o sigui, l'època medieval, però paral·lelament també doncs, hi ha trets de l'actualitat en la qual fas la pel·lícula. En aquest cas, en l'any
0: 68-69.
1: Sí. Molt interessant, la veritat, eh? Doncs aquest punt d'informació que has trobat, no? Sí, i això acredita, doncs, el realitzador, doncs, com a home capdalt, no? Vull dir, o sigui, que sabia molt bé com enfocar tot plegat, no? Molt bé.
0: Bé, doncs aquesta és la pel·lícula que també us recomanem, dirigida per John Huston, debut cinematogràfic de la seva filla, Angelica Huston, Paseo por el amor y la muerte. Doncs som-hi, Jaume, què més ens proposes?
1: Bueno, ens anem a parar doncs, a la pel·lícula Ojos Negros del senyor Nikita Mikhalkov, una pel·lícula italiana del 86, sí, del 86, perdó, que no ho veia gaire bé, i estem amb la interpretació de Marcelo Martrioane, Silvana Mangano, Marta Killer, Elena Sofonova i també Lorionov. Bueno, a partir d'una ambientació inicial en el món entre solemne, intrínsecament plebei de la noblesa italiana del segle XIX, Ojos Negros es narra la història d'un home madur, instal·lat en una vida bastant confortable, que avorrit del seu matrimoni fuig de la seva misèria quotidiana, compleent i encara intermitent plena de felicitat, més intuïda que materialitzada amb la seva rica esposa Elisa, instal·lant-se en un balneari l'aspecte escassament atractiu per aventures i amors. Animat per la seva amiga Tina, Romano inicia una tímida relació amb la no menys tímida Anna, una deliciosa dama russa vestida de blanc i acompanyada sempre d'un gosset que li correspondrà amorosament en una nit bruscament tallada per la inseguretat. Així és com l'Anna desapareix sense deixar rastre i el Romano perd tota noció del temps i del moment que ha viscut, no? I a partir d'aquí, doncs, estarem, doncs, amb aquest sol del balneari, amb el llit, ell, ansiós de parlar amb algú que sàpiga escoltar-lo, potser més que comprendre'l. Romano serà el trist cambrer d'un vaixell disposat a narrar la seva història a un viatger rus que està visquent en la seva bellesa una nova oportunitat per a ser feliç. Això que estic explicant últimament és precisament on va anar a parar a caure, o sigui, com va anar a parar el senyor Romano, doncs, ho he dit bé, Romano? Sí? Sí.
0: Romano,
1: sí, Romano.
0: Sí, es diu
1: doncs,
0: així.
1: Doncs, desorientat pel que li va passar precisament per la desaparició d'aquella atracció tan extraordinària en forma femenina, no? Llavors, doncs, bueno, imagineu-se, Ojos Negros, no?
0: Sí, sí, Romano és la persona doncs, que interpreta l'actor Marcelo Mastroianni en aquesta pel·lícula Ojos Negros.
1: Exactament, és una pel·lícula que és una raresa. Refracta llum en tonalitats d'una vivacitat absoluta. Vull dir que ens trobem davant d'una pel·lícula feta a consciència, amb il·lusió, amb autèntics procediments i una percepció consumada del material que es tenia entre les mans. O sigui, d'un saber fer d'aquells que tomba per la seva qualitat. Val?
0: Molt bé, Anou, doncs prenem nota també d'Ojos Negros.
1: Aquesta és també una pel·lícula per veure en la que ens les posin a qualsevol plataforma d'aquestes que tenim actualment. Molt bé, i per últim acabem ja, oi? Amb
0: sí,
1: una?
0: Sí, ens queda una.
1: En queda una, aquest, sí.
0: Deixem-ho en incògnita encara.
1: En incògnita.
0: Doncs som-hi, ara sí, el títol d'aquesta última pel·lícula que avui ens recomana, Jaume.
1: Segurament la pel·lícula millor que han fet els germans Marx és aquella de l'Oest, no?
0: Sí.
1: Però aquesta de Nit a l'Òpera jo la vaig trobar d'una bellesa extraordinària, perquè, és clar, aquí era com bastant difícil de trobar un punt dolç per poder fer totes les gambarrades, per dir-ho d'una manera, que fan aquests tres germans, i que d'una manera o altra, doncs... Ah, no, quatre germans, que dic jo, tres, no? No, sí, sí, sí, tres germans. Llavors...
0: Sí, tres.
1: Sí,
0: Groucho,
1: sí, perdó,
0: Chico i Harpo, no?
1: I estava, sí,
0: tres,
1: exacte.
0: Tres.
1: Bueno, doncs amb aquests personatges, que jo val a dir també que les primeres vegades que vaig veure les seves pel·lícules a mi em van arribar a confondre, no? Perquè, esclar, és que és el màxim total de la irrespetuositat que pots arribar a trobar, doncs, entre relacions, oi? I la veritat és que això sempre sorprèn, no? però quan ja ho vaig enganxar així una mica bastant bé, doncs cap a cap d'un de pocs anys, per exemple, doncs la veritat és que em va semblar que aquesta concretament, la, Una nit a l'òpera, era una pel·lícula que probablement el mèrit que tenia era precisament que aquesta broma, aquesta manera de ser d'ells, aquesta anarquia que mostraven d'una manera sense respecte ni cap mena d'això de limitació, doncs potser sí que tenia sentit que hi hagués alguna persona que tingués l'habilitat de dirigir doncs aquestes constants, no? I la veritat és que avui en quedo amb elles i avui la destaco d'una manera, jo diria, molt vàlida. Qui va dirigir els senyors, el senyor, el Harp, o sigui, el Groucho, el Chico i el Harpo, Marx, va ser ni més ni menys que Sam Bott, i això ho va fer l'any 1935. Ara sí que hem anat gairebé, no a les arrels del cinema, perquè va ser el 1895, però sí quan tot just començava a parlar, no?, gairebé, perquè això va ser el 27 va començar a parlar, doncs el 35 es va fer. I, evidentment, els germans Marx no es podien fer muts, perquè amb el que arriben a xerrar i a escoltar, oi?
0: Veiem aquella escena mítica, jo crec que és part del que estem escoltant ara, és una escena mítica de la pel·lícula, quan realment, no sé si la paraula destrossar, però pràcticament, no?, destrossen aquella nit a l'òpera, entre uns i altres. És part del que estem escoltant ara. Mira.

0: I clar, mentre l'òpera continua a l'escenari, ells van fer de, van fent de les seves.
1: Sí.
0: A darrere de l'escenari i davant també.
1: Després. I davant també. Sí, senyor, veig que te'n recordes molt bé d'ella, sí, tu,
0: eh? És que jo crec que aquesta escena... Ja hem parlat d'aquesta escena en aquest espai, diria, eh? Que
1: sí,
0: em sona molt que en alguna ocasió hem parlat d'aquesta
1: escena. Alguna ocasió, no moltes, però sí. Bueno, doncs avui els hem deixat en el seu espai, en el món cinematogràfic, com calia, perquè veritablement van ser uns fenòmens de la interpretació i sobretot de la invenció de la interpretació, que això era sempre bastant complexa, tal com ho plantejaven ells. D'acord.
0: Molt bé, molt bé. Amb els germans Marx, amb aquesta noche en la òpera, hem fet aquest resum, o hem donat aquests títols de pel·lícules que creiem que poden interessar a la nostra audiència. Doncs Jaume, que moltíssimes gràcies.
1: De res, home, ja saps tu que això sempre serà un plaer per mi i seguirem fent-ho, eh?
0: I tant que sí. Doncs moltes gràcies, Jaume. Bona setmana.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment, com cada 15 dies d'obrir aquest espai Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de la sabateria a Fontpell. És a dir, que marxem al carrer Vidal i Barraquer, número 28. Saludem ja la seva gerent, que és la Laura Font. Laura, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Que dèiem que la botiga de Sant Boi està al carrer Vidal i Barraquer, número 28, des de l'any 1995, al costat de la ciutat de Sant Boi. Malgrat vosaltres, el vostre projecte va començar anys enrere, no a Sant Boi, sinó al Prat de Llobregat. Comencem per aquí, Laura, si et sembla, per la història de Fontpell.
3: Sí, nosaltres venim d'un... és una petita empresa, som un negoci familiar. Van començar els meus avis obrint una botiga de complements de regal al Prat. Després el meu pare va posar bolsos i el 1982 el meu pare es va embarcar en l'aventura de començar a posar sabates, i després, com diu, el 1995 vam començar a obrir la botiga de Sant Boi, i ara jo soc la segona generació i estic al capdavant de l'empresa i, bueno, anem fent.
1: Molt bé, a segona generació o tercera,
3: bueno, o tercera
1: si contem que els teus avis ja van començar,
3: sí,
1: amb aquest negoci de vendre, bé, objectes de regal en principi,
3: correcte.
1: No? Suposo, no sé si encara viuen els teus avis.
3: No, ja no.
1: No, però van poder veure que la seva neta continuava el negoci.
3: No,
1: tampoc.
3: No va donar temps.
1: No va donar temps, però suposo que contents estarien, no?
3: Segur que sí.
1: Perquè això del relleu generacional aquí a Sant Boi ens està passant molt, que no es troba relleu generacional, i per tant moltes botigues, doncs els propietaris han hagut de tancar precisament forçats per la jubilació.
3: Sí, a mi això m'ho diuen molt quan vaig a fer les compres de les sabates, parlo amb molts sabaters i tal, i em diuen que desgraciadament els seus fills, pel que sigui, tenen altres interessos i tal, doncs no volen seguir el negoci, i és una pena perquè al final crec que és una feina molt maca, dura també, però crec que és molt maco.
1: Per què vas voler tu continuar el negoci familiar?
3: Doncs jo, clar, des de petita ja vaig néixer amb sabates, jo estudiava i els caps de setmana intentava ajudar entre del que podia i tal, els Nadals, els estius, i jo a la botiga era feliç. M'agrada molt la gent, m'agrada molt parlar, m'agrada molt aconsellar la gent, m'agrada molt la moda, tot el que són seguir tendències, moda i tal. Des de ben joveneta sempre mirava totes les revistes de moda, els blogs, que en aquella època es portaven molt, i vaig decidir, li vaig dir al meu pare que ho tenia claríssim, que volia seguir amb el negoci, volia lluitar pel negoci, i mira, aquí estic, ja porto uns quants anyets i endavant.
1: Has pronunciat la paraula moda, i és que estem parlant de sabates, però cada vegada més, a veure si estàs d'acord amb mi, les sabates són imprescindibles si volem estar a la moda, seguir la moda o portar un outfit, això que es diu ara, un outfit correcte. Sí, et sembla? Perquè abans potser no se li donava tanta importància.
3: Jo tinc moltes clientes que sempre ens diuen que primer es trien les sabates, que siguin maques i sobretot còmodes, perquè és molt important, és el més important, que anem còmodes de peus, i després ja segueixen amb el tema de la roba.
1: Oi que sí, però això fa uns anys no es mirava tant, o es mirava com a darrera opció. Es pensava més en la roba que portaves i després les sabates. Però ara és veritat que pensem molt en les sabates i també en la roba, però potser una més a més,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Estàs d'acord, eh?
3: Sí.
1: Doncs avui ens assessoraran de com hem d'anar calçats i calçades des de la sabateria Fontpell, que estan a Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28. Estem parlant amb la Laura Font. Dèiem que aquest negoci començava al Prat amb els teus avis, va continuar els teus pares, el teu pare, ja venent sabates al Prat, eh?
3: Sí.
1: Quan decideixen els teus pares, el teu pare, arribar a Sant Boi, l'any 95?
3: Doncs mira, volia ell obrir un altre punt de venda i va estar mirant diferents poblacions a prop del Prat, al Baix Llobregat, diferents locals, i al final el local que estem ara, doncs mira, li va agradar i ho va decidir així.
1: Doncs va ser en aquell moment, l'any 1995, que va aterrar la sabateria Fompeia al carrer Vidal i Barraquer.
3: L'any en què jo vaig néixer,
1: 28, per ser. Ah, per ser, per celebrar-ho. Sí. Va ser per celebrar el naixement de la Laura, doncs va obrir les portes la sabateria Fompeia aquí a Sant Boi de Llobregat. Clar, tot tipus de sabates. Nosaltres avui volem doncs anar còmodes i per això parlarem moltíssim d'aquella sabata que ens va bé als nostres peus. També creus que cada vegada som més conscients d'això, que està molt bé que la sabata sigui bonica, però sobretot que sigui còmoda?
3: Jo crec que això és fonamental. Jo tinc, repeteixo, tinc moltes clientes que al final la roba, doncs, bueno, ja, també és important, però és més com secundari. Però crec que els peus ens aguanten, estem tot el dia fent coses, caminant amunt, avall, i crec que és molt important anar ben calçat. I també sempre dic el mateix, si des de jove ja vas ben calçat, amb un producte de qualitat, de pell i de més, quan et vas fent més gran i de més, els peus tenen memòria, és igual que la pell. Llavors jo crec que és molt important ja començar a calçar-se de jove ben calçat i apostar per una sabata còmoda que s'adapti bé als peus de cada persona.
1: Digueu tu, una sabata còmoda no només és que també a vegades una bamba, digueu.
3: No, jo crec que ara els sabaters tenim una espècie com de guerra interna. Clar. De que tothom va amb bambes,
1: sí.
3: I les bambes nosaltres els sabaters sempre aconsellem que són molt còmodes i estan molt bé, però per moments puntuals, allò que vas a caminar, te'n vas a fer una excursió, vas al gimnàs, te'n vas a comprar el pa, vull dir, un ratet. Però que no és bona tot el dia amb bambes, perquè al final les bambes normalment la majoria són de teixit, no t'aguanten bé el peu, i llavors la sabata es va donant i el peu queda allà com una mica desangelat. És diferent que portis una bamba de pell. Una bamba de pell és, sí, no té res a veure, perquè és una bamba de qualitat, vas amb el peu subjecte, és diferent.
1: Però, o sigui, estàs d'acord amb mi, eh? Sí. Que anar còmode amb una bamba pot estar bé per una estona, per un dia, sí, però no, sí, sempre, o no sinònim d'anar còmode, ha de ser sí o sí una bamba. Sí. Pots anar molt còmode amb un taló alt.
3: Sí, també. I ara estic contenta perquè sembla ser, que en el món dels sabaters ho diem,
1: sí,
3: que la bamba no es deixarà mai de portar, perquè al final, aviam, tots en algun moment portem bambes i anem còmodes. Però sembla ser que la sabata, la monoletina, la sabata així més planeta, amb una mica de punta, o sense punta, depèn, sí, o punta rodona. Però sembla ser que el que és la sabata en general, que s'havia perdut una miqueta, torna a entrar una miqueta en el mercat. I que això també ens posa contents, perquè al final tanta bamba, el pastís, com dic jo, està més repartit.
1: És a dir, emular una bamba, però que no sigui format bamba, que sigui format sabata.
3: Una miqueta més, sí. Que vas una miqueta més arreglada i també vas còmoda,
1: sí,
3: però ja no vas amb una bamba que és més esport.
1: L'altre dia vaig veure una imatge i la faré pública. Ara és època de graduacions, ho saps.
3: Sí.
1: Vaig veure un vestit espectacular de graduació, però era un espectacle, o sigui, preciós el vestit, i la noia anava amb unes bambes... anava a graduar-se, que molt bé, que avui en dia ho acceptem tot, però vaig pensar, ai, encara que fos amb planet, vull dir, una sabata plana, doncs li hagués donat un toque que amb aquelles bambes.
3: Sí, jo aquests dies a la botiga, bueno, les nostres botigues venen moltes noies amb les seves mares a comprar-se les sabates de la graduació, i per sort he de dir que es miren sandàlies molt mones, algunes més planes, altres no tant, però tenim una oferta molt bona de sandàlies de vestir.
1: I còmodes.
3: De graduacions, de casaments, de batejos, de tot. I la veritat és que, bueno, amb això sí que estic contenta de que les, per almenys les que venen a la botiga van amb el seu vestidet o el que portin de roba, però amb una sandalieta mona i sobretot còmoda, que al final és el més important.
1: I tant, doncs espero que aquella imatge que vaig veure jo fos de les poques, un vestit espectacular de graduació i unes bambes. Les bambes eren maques, vull dir que no és que les bambes no fossin maques, serien molt còmodes també, però clar, amb aquell vestit deies, això
3: he de
1: no...
3: He de dir també que abans, jo me n'adono, que ja porto bastants anys en el negoci, que abans les bambes eren com molt l'esport, era un tipus de sabata que si volies anar una miqueta arreglada no ho veia tant, però ara he de reconèixer que les marques que tenim i altres estan fent bambes molt maques.
1: Sí, era molt maca la bamba.
3: Pots anar amb una americana, pots anar una mica arregladeta i et poses una bamba d'aquestes de pell, maques i de més, i vas bé, saps? Vull dir, no es veu que vas a esport, i això també s'ha de dir, que hi ha bambes molt xules.
1: Ara no s'entén, doncs està a la moda i anar ben vestit, anar guapo, anar guapa, si no portes un calçat també, doncs, adequat, que abans potser no li donaven tant d'importància. Donar més importància a la roba i no tanta als peus. Ara segurament això ho cuidem més i ho mimem més. Vosaltres ho veieu, no, això, a la botiga?
3: Nosaltres ho veiem, que la gent prioritza molt el fet d'anar ben calçada, perquè al final sempre dic el mateix, si et fan mal els peus, et fa mal tot.
1: És veritat, és veritat.
3: Llavors
1: és veritat.
3: Estem tot el dia amunt, avall, fent coses i si anem bé de peus, no ens fan mal i no hi ha cap problema, tirem endavant.
1: I tant. Doncs avui aquests consells, perquè són tan importants els peus. Jo a vegades és el que dic, que només pensem que tenim peus a l'estiu, perquè els lluïm més, els tenim més a l'aire, però és que hem de cuidar els peus tot l'any. Laura, digue-ho tu.
3: Això és veritat. És molt important a l'estiu anar ben calçat i a l'hivern també. I sobretot a la botiga de Sant Boi veiem molt, ens ve molta gent amb plantilles, gent amb peus amples, amb peus una mica delicats, i tenim una àmplia oferta de marques de qualitat, de pell, per peus, doncs això, que una mica amb problemes i de més, i ens estem adonant que cada vegada la gent porta més plantilles, té problemes als peus, té fastitis plantars, i això és primordial anar ben calçat.
1: I cada vegada aquestes marques importants, marques de tota la vida, marques de molta qualitat, també perfilen al seu negoci aquests tipus de peus més delicats?
3: Sí, i també ens trobem que cada vegada, com molta gent té el peu delicat, com molta gent porta plantilles, estan modernitzant una miqueta l'oferta. Jo me'n recordo quan era més joveneta que abans les sabates de plantilles eren més clàssiques, més no tan atractives, i ara moltes marques, incloses les que tenim, estan fent models molt xulos per plantilles, més moderns, més juvenils, i això també ajuda a que nosaltres a l'hora de vendre doncs tinguem més capacitat de defendre per gent gran o per gent més jove o per gent gran que vol anar moderna i vol anar a la moda, que això també ens hi trobem, que tenim clientes que volen anar guapes, volen anar modernes i amb una sabata doncs per plantilla, ampla i còmoda.
1: Doncs avui parlant de sabateries, doncs tenim aquesta al costat de casa, al costat de tot Sant Boi, perquè esteu segurament al Rovell, no?
3: Sí,
1: al mig de Sant Boi,
3: al
1: centre, al carrer Vidal i Barraquer, número 28, des de l'any 1995. Quins són els vostres horaris, Laura, aquí a Sant Boi?
3: Mireu, els horaris són de dilluns a divendres de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja, i els dissabtes fem de 10 a 2 i de 5 a 9.
1: Ah, obert a la tarda, també,
3: sí,
1: important.
3: Sí, obrim també els dissabtes a la tarda, tots.
1: Molt bé, això és important saber-ho, perquè hi ha botigues que no obren dissabte a la tarda.
3: A part que el dissabte ens trobem que com hi ha molta gent que entre setmana va més liada perquè treballen i de més, el dissabte és un dia també que la gent està com més relaxada, va més a passejar, va a comprar, i llavors també doncs oferim aquest servei de dissabte a la tarda per facilitar a la gent també que pugui anar a comprar relaxada.
1: Que és quan diem, anem a mirar sabates, perquè és veritat que quan diem anem a mirar sabates sabem que no serà mitja hora.
3: Sí.
1: És així,
3: heu de venir amb temps. A mi a vegades em diuen, tinc pressa.
1: No, no. Vine un altre dia, no?
3: Intenta venir un dia que no tinguis pressa, perquè els peus al final és un món. És un món complex. Llavors t'has de provar, has de trobar una sabata que s'adapti al teu peu, potser et vols provar diverses coses. Intentem també aconsellar, és molt important també aconsellar a la nostra clientela. Som molt sinceres totes, vull dir, no ens agrada vendre la moto en plan, queda't això, tal. No, si us agrada alguna cosa que sabem que no anireu bé, sempre us ho diem. En plan, això, amb això no aniràs bé, us aconsellem, doncs en vez d'això, això, perquè considerem que la sinceritat és fonamental i ens estimem més potser aquell dia que no ens compreu, però que un altre dia que vingueu us en recordeu que aquí m'han dit la veritat.
1: I m'han dit que aniré còmoda, o m'han dit que és de qualitat aquella sabata, o m'han dit doncs que sortiré contenta, que això a vegades costa, A Sant Boi hem de dir que realment doncs les botigues, el comerç de proximitat, són com tu dius, ens diuen la veritat i sortim contents i contentes, però a vegades és veritat que hem tingut doncs alguna experiència, oi, que ens hem comprat algun producte, en aquesta ocasió pot ser sabata o un altre producte, i hem dit, ai, no és exactament el que jo volia, no?
3: I no totes les sabates són per tots els peus. Llavors s'ha de provar tot bé i mirar a veure el que encaixa més.
1: I el número que sigui el correcte, perquè això del número és un món. Laura, jo no sé què està passant darrerament, però potser abans teníem un número, ara tenim un altre més gran, més petit, això calça gran, això calça petit, això és el número exacte. Què passa amb el tema de les numeracions?
3: El tema de les numeracions també és un món bastant complex, perquè a vegades la gent es pensa que dintre d'una mateixa marca tens el mateix número amb tot, no? O sigui, marca X, tot, tinc allà el 38, per exemple, i sempre els hi diem, dintre d'una mateixa marca, només que la urma canvi una miqueta, ja pots tenir números diferents.
1: És a dir, que no ens hem de refiar, jo gasto un 38 i a la mateixa marca potser després serà un 37.
3: Potser d'una urma pots tenir de la mateixa marca un 38, un 37 o un 39. Per això és molt important les sabates, no comprar-les per internet, anar a la botiga, provar-les, i després també el tracte personalitzat que la botiga de proximitat, el comerç de proximitat donem a la clientela, crec que és molt important, i crec que això no s'ha de perdre perquè és fonamental.
1: Ho acabes de dir tu, però ho hem de reiterar. El comerç de proximitat, el de quilòmetre zero, el nostre, el de Sant Boi, que tenim de tot, no fa falta marxar lluny, no fa falta comprar per internet. Especialment, jo et diria, mira el que et dic, especialment el tema del calçat, del tema de les sabates. Comprar una sabata per internet és un risc molt gran, eh?
3: Sí. Crec que tot és important, perquè al final una peça de roba, el que sigui, crec que és molt millor, i crec que s'ha d'anar a les botigues, però especialment, com dius, el calçat és primordial. Te l'has de provar, el tema de les numeracions, el tema de les amplades, no té res a veure.
1: I l'has de provar caminant, que això ho dieu vosaltres, les expertes en el tema del calçat, però camina, perquè sí. A vegades ens provem la sabata, ah, molt bé, vinga, sí. Quan és, té?
3: Sí.
1: I tu, vosaltres ens dieu, camina, no?
3: Jo sempre els dic a les clientes, prova't els dos peus, que és molt important que els clients es provin els dos peus a la botiga, i sempre els dic, camineu una miqueta per aquí per la botiga a veure la sensació que teniu.
1: Ja, crec que és molt important. Clar que sí. Doncs avui parlant de sabates, parlant de salut, perquè això és salut, salut dels peus, i és salut per tot el cos. Ho deies tu abans, si ens fa mal als peus, ja estem tot el dia, de veritat, amb un dolor ja que ens arriba a vegades hasta el cap, sí o no?
3: Sí, correcte.
1: Sabateria Fontpell, al carrer Vidal i Barraquer 28 de Sant Boi, i estem parlant amb la Laura Font. Clar, si parlem de moda, si parlem de qualitat, si parlem que cada vegada hi ha més varietat en el món del calçat, evidentment hi ha tendències també. No sé quina és, ja podem saber, evidentment, perquè estem ja a l'estiu, el diumenge arriba l'estiu, i ja fa dies, no?, que teniu doncs sandàlies, ha fet calor. Quina és la tendència d'aquest estiu?
3: A veure, aquest estiu ens estem adonant que venen molt els tons marrons, tota la gamma de marrons, en especial el marró xocolata. El marró estava com una miqueta adormit, perquè aviam, el número 1 sempre és el negre, però el marró xocolata s'està despertant, ja portem dues temporades que ho estem notant. I després també els metal·litzats, tot el que són sandàlies, tant altes com planes, com una cunya mitja i de més, tot el que són daurats, platejats, sempre a l'estiu, i principalment aquest, es ven molt bé, perquè sempre vas com arregladeta, et dona el toque, i et pots posar qualsevol cosa, un taxà i una samarreta, però aquella sandàlia metal·litzada ja et dona el toque que vas una mica arreglada.
1: És veritat, això, eh? Això es nota després. Sembla que el que brilla els peus pugi cap amunt, no? Et dona una altra, no sé, elegància, no?
3: I les espardenyes, també. Tot el que és a l'espart, aquest estiu també estem notant que està tornant a
1: revifar. Amb cunya i sense?
3: Sí, tant amb cunya com planetes. Tenim una ampla secció també d'espardenyes, i també és un producte que és que l'estiu va bé amb tot. Et pots posar un vestidet, una faldilla, un pantaló, i també vas còmoda i vas mona.
1: I fresca.
3: I fresqueta,
1: És important el tema de la frescor als peus a l'estiu.
3: Sí.
1: A vegades pensem que no, però sí, aquell tipus aquella qualitat farà que el peu transpiri millor, doncs no sui el peu i anem més còmodes. Tot això és primordial.
3: Sí, completament.
1: Per tant, què ens aconsellaria si volem anar d'aquesta manera que t'acabo de dir? Sandàlies, parlem d'home i de dona, eh? Més sandàlies, més espardenya, combinar, per exemple?
3: A veure, l'ideal és tenir, si la gent pot tenir una sandàlia més còmoda, diguéssim, per cada dia, per caminar i tal, i llavors una sandàlia doncs, per quan et vols arreglar una miqueta més, allò que vols anar una mica més mona, amb un vestidet i més d'arreglar. Però bueno, al final cadascú el que pugui i el que vulgui.
1: I d'home, què es porta més? Més sandàlia, més sabata tancada, potser?
3: He de dir que la moda d'home és més bàsica, no hi ha tanta varietat, però bueno, tenim una miqueta de tot. Tenim des de calçat més així, més tipus bambes de pell també, bambes més fines, bambes una miqueta més d'esport, sense ser esport, perquè nosaltres no som botiga d'esport, som botiga més de moda. I després també, doncs, bueno, sandàlies d'home, els bios. Els bios és un tipus de sabata que amb les dues sivelles,
1: saps?
3: Que també està amb home i amb dona. I a l'estiu...
1: Això es porta molt ara.
3: Això es porta molt.
1: Que portes com a la xancleta, no?
3: Sí, els bios a l'estiu tenim moltes marques a la botiga, a les botigues, i d'home en tenim, de dona, òbviament, n'hi ha més, però és un tipus de sabata que a l'estiu es porta molt, perquè és una sabata esport, és molt fàcil de posar, perquè te la poses, no t'has d'acordar res, i cada estiu és un campió.
1: Però clar, aquesta bio també ha de ser d'una certa qualitat, perquè a vegades veiem bios pel carrer que diem, ai...
3: Jo quan vaig pel carrer, miro molt els peus, com és evident, i me n'adono que de bios el mercat està ple de marques de bios, però bueno, jo parlo de lo nostre, que és el que conec més. tenim moltes marques de bios, de pell, mm-hmm. de qualitat, i la gent està encantada amb el tema dels bios.
1: Sobretot hi ha una, per sobre de la resta d'aquestes marques, que suposo que al ficar el peu es deu notar, ja no només en el que és la zona de pell, no?, o de les sivelles que porten, sinó en el tema de comoditat, no?
3: Sí,
1: de recolzar el taló.
3: Sí, hi ha marques de bios que tenen la planta molt, molt acolxada. Mm-hmm. Llavors, quan la gent ens demana un bio o inclús una sandàlia, perquè dintre de la mateixa marca aquesta de bios també sí. fan sandàlies lligades, volen algo molt còmode, molt tou, molt acolxadet, doncs ja els hi recomanem aquesta.
1: I que agafi bé el peu, perquè a vegades hem vist bios que surten disparades sí. perquè la gent va ràpid, a vegades anem ràpid pel carrer i clar, les bios poden sortir sí. també disparades.
3: El tema del bio, que el bo que té és que al portar sivelles, si una persona té el peu, a veure, molt ample que vulgui un ample especial, no, però una miqueta més ample de lo normal o una mica més estret de lo normal, sí. al portar sivelles pot posar mida. Llavors això ens ajuda molt a l'hora de vendre els bios, que la clienta s'ho pot posar, o el client s'ho pot posar a la seva mida. Uh-huh. I això va molt bé.
1: Doncs avui estem parlant de sabates des de la sabateria Fontpell de Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28, i aquest espai és un espai que fem amb l'associació Sant Boi Comerç. És un espai quinzenal on això, cuidem, mimem i estem al costat i també escoltant el comerç de la nostra ciutat. I sempre fem una pregunta, que és per què creieu en aquesta ocasió vosaltres des de la sabateria Fontpell que és important formar part d'aquesta associació que és Sant Boi Comerç. Laura.
3: Mira, per mi formar part de Sant Boi Comerç és molt important perquè ens permet treballar junts per potenciar el comerç local. Gràcies a les campanyes i iniciatives que s'organitzen, doncs donem visibilitat als nostres negocis i aconseguim que la gent valori i aposti pel comerç de proximitat.
1: I vosaltres des de quasi tota la vida, no? Esteu a l'associació de Sant Boi Comerç.
3: Sí, crec que és important que els comerços participem, bueno, estiguem en una associació, igual que estem també a una del Prat, doncs també a una de Sant Boi, perquè així ens unim i crec que junts fem més força.
1: Hi ha moltes qualitats. Vosaltres teniu, podríem estar aquí tota l'estona fins la una dient marques, però hem de dir que teniu les principals marques, però no només això, les marques de més qualitat, que al final és el que compta, no, Laura?
3: Sí, per nosaltres és molt important oferir un producte de qualitat i us animo que vingueu a les nostres botigues, a Sant Boi i al Prat, i us atendrem de la millor manera possible.
1: Pots dir l'adreça del Prat, perquè potser ara ens escolta algú del Prat de Llobregat o algú que està a Sant Boi però té previst anar al Prat i diu, mira, doncs ja que estic al Prat aniré a la Fontpell del Prat.
3: Quina sí, estem al centre del poble, al carrer Frederic Soler, número 42, que és conegut com el carrer Major.
1: Doncs al carrer Major trobareu, del Prat de Llobregat, trobareu la botiga que té la sabateria Fontpell allà. Què passa quan ens canviem de calçat? Ara hi ha gent que, bé, potser ja fa dies que ha canviat, no? La sabata més tancada, la sabata més oberta. I en aquell moment que fem el canvi, comencen els ais. Perquè la sabata aquesta, la sandàlia, mira, ja la Laura diu que sí.
3: Sí, sí.
1: Què passa, aquelles ampolles, aquella, ai, que m'ha arrossat la sabata i aquesta sabata no em feia mal, què hem de fer?
3: Cada temporada ens passa que quan acaba l'hivern venen les clientes i es proven tot el de primavera i estiu sí. i a la botiga tot és ai. Ai, clar. Em molesta, ai, se'm clava, però és normal, venim de la sabata tancada, del botí tancat d'hivern, on el peu està allà ample, sí, còmode, sí. i clar, després li posem una sabata o, bueno, més aviat una sandàlia oberta i de més, o una sabata més de primavera, i el peu es nota com una miqueta raro. Però això no us preocupeu, que és normal. Heu d'esperar que les sabates de pell sempre una miqueta d'amples donen i s'adapten bé al peu.
1: Clar, l'hivern anem també amb el peu molt tapat, portem mitges o portem mitjons, sí. i clar, de cop i volta, el pobre peu el deixem allà lliure, sí. i evidentment ens pot fer mal. Però això
3: és normal.
1: Però, clar, i si la sabata és bona, és d'una bona qualitat, suposo que això trigarà menys temps, no? Aquell petit mal que ens pot sí. fer, seran menys dies, no?
3: Jo sempre a les clientes els dic una cosa. És molt important que la sabata a la botiga no et faci mal. Ah. Però una cosa és que a vegades em diuen, bueno, se'm clava una miqueta d'aquí d'ample. Si és una miqueta, al ser unes pells de molta, molt bona qualitat, sí. es donen, no em preocupa. Però a vegades si es prenen una sabata que ja em diuen que els hi molesta i que a més, no.
1: Llavors no se l'han de quedar aquella sabata.
3: No.
1: Eh?
3: Nosaltres aconsellem que no se la quedin i busquem una alternativa que tenim molts models, molt macos, molt còmodes i trobem alguna
1: cosa. Clar, estem parlant de peus sense oblidar les ungles, perquè a vegades els problemes venen a les ungles. És a dir, que aquella sabata potser el peu ens va més o menys bé, però després ens apreta les ungles i Déu-n'hi-do un dolor d'ungles. també, eh?
3: Sí, és molt important, que això sempre ho recalquem molt, que les sabates tancades que la gent s'agafa no toquin a la punta. Perquè a vegades la gent diu, no, quasi no em toca, tal. Però sempre els diem, segur? Perquè a mi m'ha passat amb unes bambes i el pitjor que et pot passar és que et toqui el dit a la punta, perquè després les ungles te les destrosses.
1: A vegades diuen, no sé, vosaltres sabeu, que posant un dit per darrere de la sabata ha d'entrar un dit sencer. Jo això no
3: Mira,
1: sé si és una llegenda urbana o no.
3: Jo això no és la millor manera de mirar-ho.
1: No?
3: Jo sempre li dic als clients que posin el peu normal, ni endavant ni endarrere, el peu normal, que el dit gros el pugin cap amunt.
1: D'acord.
3: I llavors nosaltres, ara parlo per mi, jo miro, toco el dit, i si veig que hi ha una miqueta de distància, diguéssim, li va bé. Si veig que va molt a la punta, malament. I si veig que sobra molt, tampoc.
1: Tampoc, clar, tampoc una sabata gran,
3: no,
1: una perquè Déu-n'hi-do, és un drama això, també una sabata gran.
3: Ni és còmoda ni és bo pel peu.
1: No, i que vas lluitant amb la sabata, a veure qui pot més, no?
3: I després també es dona, i no, la sabata ha d'anar a mida, ni petita ni gran. I si a vegades hi ha sabates que pel que sigui el teu número no se t'adapta bé, perquè una et va gran, l'altra et va petita, doncs aquell model no te'l quedis. Mira'n un altre, perquè segur que algú trobem.
1: Molt bé, estem parlant tota l'estona de sabates, de bambes, de sandàlies, però hi ha alguna coseta més, no? Les sabateries són
3: pell. Sí, tenim molts bolsos, tenim moltes marques de bolsos, molt xulos, la veritat, des de més esport, fins a més una miqueta més de vestir, fins a vestir per casaments, i després també tenim marroquineria, tenim carteres d'home, tenim monederos de dona. Després també tenim algun complement d'una marca en concret, algun mocador, algun paraigües, alguna bufanda... Bueno, tenim una miqueta de tot.
1: Molt bé. Que se'n sumen les rebaixes.
3: Sí.
1: Que vosaltres quan comenceu?
3: El dia 1 de juliol comencem les rebaixes a les dues botigues i a la nostra pàgina web, que tenim una pàgina web que es diu... www.fontpell.com. Allà podeu veure no tot el que tenim, però el 90% sí... I això, el dia 1 de juliol comencem les rebaixes.
1: Molt bé, en quins tants percents aproximadament, eh?
3: Depèn. Això no t'ho puc dir exacte perquè depèn del producte.
1: Molt bé, però també... serà a partir del dia 1 de juliol.
3: Sí, del dia 1 de juliol.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, començar les rebaixes a la sabateria Fontpell l'1 de juliol.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Que a Sant Boi de Llobregat la sabateria Fontpell està al carrer Vidal i Barraquer 28 a la nostra ciutat des de l'any 1995, que tenen pàgina web. Si poseu sabateria Fontpell, de seguida trobareu el cercador.
3: Correcte.
1: És molt fàcil. Esteu a les xarxes també, Laura?
3: Sí, tenim Facebook, tenim Instagram, Fontpell Sabateries, i el que necessiteu, qualsevol pregunta, que us enviï alguna foto o alguna cosa, em podeu escriure des d'allà, que ho porto jo.
1: Molt bé. I al Prat, hem dit que també donaríem la informació de la botiga del Prat, que esteu al que diem al carrer Major, has dit, oi?
3: Sí, al carrer Frederic Soler, número 42.
1: I per resumir, si et pregunto una frase, fem un esforç de síntesi, Laura Font, des de la sabateria Fontpell, una frase que resumeixi tot el que he posat sobre la taula, la importància d'un bon calçat, d'anar còmodes, que no apretin aquelles sabates, aquelles sandàlies, ara que farà, diu, en tanta calor, per exemple, a partir d'aquest proper cap de setmana, vinga, què diries, per resumir, una frase?
3: Bueno, diria que, en general... que no et facin mal els peus és com guanyar vida. Vull dir...
1: És una bona frase.
3: Has d'anar ben calçat i... Bueno, quan et fa mal els peus, el dia ja... No va igual.
1: I tant. Arriba la revetlla de Sant Joan. Colors per les sabates, per aquesta revetlla. Va, digue'ns un color.
3: Colors, us diria... Pues, em mantinc amb el que dic, Us diria o un marró, el negre també realment és un dels colors que més es ven sempre, estiu i hivern, perquè el negre és un clàssic que te'l pots posar per tot, de dia i de vestir, i et diria també metal·litzats, daurats i platejats.
1: Fantàstic, doncs prenem nota. Moltíssimes gràcies, Laura Font, des de la sabateria Fontpell, i fins la propera.
3: Bon dia. Moltes gràcies, un plaer.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia.

0: Per això, per contestar les nostres preguntes, tenim al cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Doctor, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a la coordinadora de la unitat de la disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Què tal, doctora? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquesta acreditació a la que fem referència la reben únicament els centres hospitalaris que compten amb un sistema de cribratge de la disfàgia, una unitat de disfàgia multidisciplinària i un sistema d'adaptació de dietes. La disfàgia és la dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. La unitat de la disfàgia de l'hospital està formada per professionals d'otorrinolaringologia, endocrinologia, nutrició i rehabilitació. I aquesta unitat de la disfàgia, de la qual parlarem avui, de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, ha estat acreditada com a hospital compromès amb aquest tipus de disfàgia orofaríngia. És una distinció que atorga la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll i que suposa un reconeixement oficial de qualitat assistencial a l'atenció al pacient amb disfàgia. I com dèiem abans, la disfàgia és aquesta dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. Apareix quan el procés d'empassar, que implica la coordinació de la boca, la faringe i l'esòfag, falla. I la disfàgia orofaringe és una patologia que afecta més del 30% de pacients ingressats en un centre hospitalari, afectant un 60% de pacients a la unitat de cures intensives o un 80% de pacients en unitats d'ictus. Doncs som-hi, comencem aquesta entrevista. Bé, estem d'enhorabona, no? És la primera reflexió que podríem fer, doctor.
1: Sí, correcte. Estem molt contents perquè representa una mica doncs, la feina, sobretot de la doctora Isabel Granada, que és la coordinadora de la unitat, que hi va creure des de l'inici, que ens va proposar doncs, que es volia fer càrrec d'això. Era una cosa que dins l'hospital es feia, però una mica d'una forma no coordinada o d'una forma més aviat improvisada, no? Que es feia bé, però que requeria potser de posar-hi ordre, no? I llavors, doncs, ella es va formar en aquesta patologia i ens va proposar, doncs, muntar una unitat amb altres serveis, que llavors en parlarem, i per nosaltres és un orgull, doncs, que la Societat Espanyola ens hagi reconegut com un hospital compromès amb la disfàgia i tot això, i tot el que representa això, que després també en parlarem.
0: Doctora, estem d'enhorabona, no?
2: Sí. Sí, la veritat és que bueno, pues, aquest reconeixement reflecteix pues, que treballem bé en equip, que els protocols que tenim, que són els que compten amb els criteris que, no, que garanteixen una qualitat també pel pacient, en la seva atenció, i que seguim les recomanacions doncs, de les societats científiques i que estem actualitzats. Llavors, bueno, pues estem contents, tot just pues, acabem de començar a treballar com a unitat, però estem ben organitzats i contents i molt pues, motivats per seguir treballant i millorant pues, el que es pugui millorar i fer-ho sempre pues, millor.
0: Dèiem que estem d'enhorabona i que és una acreditació important, que no tots els hospitals o qualsevol centre hospitalari que ho faci molt bé, evidentment, té aquesta distinció, aquesta acreditació.
2: Sí, bueno, actualment a Espanya hi ha doncs, 21 centres que la tenen de diferent complexitat perquè hem d'entendre que aquests pacients doncs, estan a tots els nivells assistencials, però clar, s'ha de comptar doncs, que tots els protocols es facin com toca i que l'atenció doncs, en aquests pacients doncs, sigui l'adequada i que estigui tot molt, molt reglat i amb un equip sobretot això multidisciplinar, perquè cada especialitat té el seu paper en l'atenció d'aquest tipus de pacient, de persones.
0: Mm-hmm. Aquesta acreditació, per cert, llegíem aquest matí a la pàgina de la Societat Espanyola mm-hmm. d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cabeza i Cuello, que té una durada de 5 anys amb possibilitat d'una reacreditació. Vol dir que això és com una ISO, no?, que s'ha d'anar passant, evidentment, que tot es compleixi a la perfecció, mm-hmm. doctora.
2: Sí, mm-hmm. sí. Clar, això doncs, ens anima doncs, a seguir millorant el que es pugui millorar, a seguir actualitzant-nos si canvien els criteris de les societats, adaptant-nos i bueno, si en un futur doncs, podem afegir més professionals, més especialitats per treballar millor amb uns equips més amplis i oferir més coses als pacients, més proves, doncs, fer-ho.
0: Doctor, sempre insistim en aquest espai salut i quan parlem amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, que el treball en xarxa és clau, el treball en diferents disciplines mèdiques és clau per l'èxit de qualsevol recuperació. En aquesta ocasió, novament també, oi?
1: Així és, no s'entén ara la medicina feta de forma individual. De fet, la complexitat de moltes patologies, i aquesta n'és una, requereix de gent que la toqui bé, diguem-ho d'aquesta manera, amb cada un dels aspectes, no? En aquest cas, per exemple, doncs hi ha unes logopedes, unes nutricionistes al darrere, un equip de diagnòstic, que poden ser nosaltres i altres especialitats, a vegades amb ajuda també de radiologia, que a vegades els deixo una mica a banda i que cal dir que també tenen un paper moltes vegades, i evidentment si no hi ha un equip, si no ens preocupem, si no comentem els casos individualment, perquè moltes vegades els casos no són gens fàcils i val la pena tenir el punt de vista de cada un dels professionals, doncs és molt complicat doncs, fer bé la feina, no? I nosaltres som un hospital relativament modest, però que volem intentar que la nostra població estigui molt ben atesa i, per tant, doncs, treballem d'aquesta manera.
0: Sembla, diem, que no hi ha malalties, que hi ha malalts o pacients, no? Que és una medicina molt personalitzada, també en aquest cas, doctora?
2: Sí, en efecte, hi ha moltes causes de la disfàgia. Llavors, hi ha molts perfils de pacients, moltes necessitats diferents. També hem de dir que és una patologia que o un símptoma que impacta molt a la qualitat de vida de les persones. Llavors, cada persona doncs, té un impacte diferent i ens hem d'adaptar molt al pacient, a la persona, a les seves necessitats, a la família, als recursos que disposen i el diagnòstic és molt, molt personalitzat i el tractament que n'ha de fer és molt, molt personalitzat. Hi ha pacients que puguin seguir doncs, unes pautes de rehabilitació, hi haurà altres que no, hi haurà altres doncs, que podran menjar per boca, altres que no. Llavors, ens hem d'adaptar molt i sobretot hem d'acompanyar molt el pacient en aquest procés, la seva família, explicant també què implica tenir una disfàgia, com el poden ajudar els cuidadors també d'aquestes persones o formar també els centres on estan, si estan ingressats, no?, en residències, i bueno, és una feina molt de fons i de, molt d'acompanyament, perquè pues, també evoluciona i pues, la situació d'un pacient no serà la mateixa en un moment determinat que després pues, al cap d'un any, al cap d'uns mesos i bueno, requereix molta revaloració i molt acompanyament.
0: Doncs avui estem parlant a l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'aquesta notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i ens acompanya el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la unitat de la disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Doctor, deia la complexitat d'aquesta patologia. Expliquem, està bé que us complementeu entre els dos, què és la disfàgia? Ho hem explicat segurament molt resumit, però què és la disfàgia?
1: La disfàgia en si mateix és un símptoma, és la dificultat per empassar, i podem parlar des de que és la dificultat per empassar aliments, però també la pròpia saliva del malalt, els líquids. Per tant, no és en si mateix una malaltia, sinó que és el símptoma de moltes patologies que poden desembocar doncs, amb aquesta alteració. Abans deies molt bé que el procés de la deglució és molt complex. Intervenen doncs, una musculatura que té com una espècie de, d'autonomia pròpia, és a dir, nosaltres quan fem el gest d'empassar no ho fem voluntàriament, evidentment, però no coordinem els músculs, sinó que són ells mateixos que de forma autònoma doncs empassen o empuixen o empenyen l'aliment, i té que haver un sistema que eviti que aquest aliment vagi cap a la via respiratòria, és a dir, que sigui una deglució segura, que vagi cap a la via digestiva. I en aquest treball conjunt d'aquests músculs, que és molt complex, moltes vegades es trenca aquesta, aquesta harmonia, no? Que tenen aquesta musculatura, per diversos motius, eh? Per exemple, un de molt clar són els malalts que tenen doncs, malalties neurològiques o ictus, per exemple, doncs que poden tenir una pèrdua d'aquesta autonomia i, per tant, això els compromet la deglució i aquest aliment no anirà a parar moltes vegades, o una part d'aquest aliment no anirà a parar a la via digestiva, sinó que pot anar a parar a la via aèria, amb el que això representa de perill pels malalts. Per tant, la disfàgia és un símptoma de moltíssimes malalties, eh? Neurològiques, de patologies pròpies de la nostra esfera, o RL, vol dir de tumors de faringe, de laringe, de seqüeles de tractaments que poden patir els malalts, per exemple, tractaments quirúrgics o de radioteràpia, que també poden condicionar molts d'aquests malalts, però també el propi envelliment de la persona comporta canvis a la deglució. Tots coneixem doncs, que avis nostres que han tingut dificultats al final de la seva vida, i que això els ha portat moltes vegades a tenir que fer reingressos hospitalaris doncs per pneumonies aspiratives, és a dir, per menjar que passa a la via aèria, i que això pot comprometre el pulmó amb infeccions que poden portar inclús fins a la mort del malalt.
0: Déu-n'hi-do. Doctora, algun complement més a l'explicació de la disfàgia que ha dit el doctor?
2: No, està tot molt ben explicat. També, bueno, en aquests moments, no, que tenim pues, envelliment de la població, moltes malalties cròniques, hi ha molta gent també que pren molta medicació per tractaments, i algunes d'aquestes medicacions doncs, també poden causar disfàgia per diferents motius, d'efectes secundaris o... Bueno, llavors cal revisar també molt bé aquesta medicació que prenen els pacients, vale? I també bueno, revisar-ne també la medicació que potser per la pròpia disfàgia doncs, no poden prendre, no? També això és una cosa que de vegades doncs, ens oblidem i hem d'interrogar si tenen alguna dificultat per prendre aquesta medicació, perquè potser si no la prenen, doncs aquesta malaltia de base que està fent, està provocant aquesta disfàgia, no s'està controlant bé, no? Uh-huh. Llavors, això també seria una altra causa que potser ara comença a ser doncs, més rellevant en aquest context d'envelliment de població, cronificació de malalties, etc.
0: Uh-huh. Les persones que no patim disfàgia passem de manera natural i automàtica i no som conscients, realment jo mateixa preparant l'entrevista m'he donat de la complexitat que és empassar bé, és a dir, no tenir disfàgia, doctor.
1: Sí, perquè és una cosa automàtica. Clar. I nosaltres no ens amoïnem més que de mastegar, que això és un acte evidentment voluntari, i d'empènyer l'aliment quan considerem que l'hem, diguéssim, ja doncs el tenim que ingerir. Però a partir d'aleshores, tot el que succeeix és absolutament automàtic, no tenim consciència d'això, i és només quan es perd l'autonomia que tenim problemes.
0: Uh-huh. I problemes, quan una persona se n'adona, evidentment quan ho poden passar, però no sé si prèviament hi ha alguna altra sintomatologia quan apareix la disfàgia, a banda d'aquestes altres malalties que deia, no, associades.
2: Sí, doncs a vegades el que diuen els pacients o els familiars és que triguen més de temps en menjar, en fer un àpat, que necessiten fer com un sobreesforç per mastegar, que han de fer com més força per empassar, o que noten pues, sensacions més estranyes, fins i tot dolor a l'empassar, o que tossen més, que sobretot això passa més potser amb els líquids o amb la pròpia saliva, que si es despisten una mica o no estan atents quan estan menjant, que se'ls en va per l'altre costat, mm-hmm. com diuen, sí. T'expliquen, i que realment és així, passa a la via respiratòria, llavors es desencadena el reflex de la tos i tenen tos mentre mengen o després de menjar, perquè pues, els hi queda després d'haver menjat alguna resta de menjar a la gola, i quan estan distrets fent una altra cosa o es tomen el llit, els hi dona aquesta tos. Normalment és això el que t'expliquen, i després pues, no, que les, poden dir, no, pues és que estic ingressant més perquè tinc més infeccions respiratòries, més bronquitis, o estic perdent pes i jo crec que estic menjant el mateix. Són els símptomes més d'alarma, no? que poden indicar que hi ha un problema deglutori.
1: Sí, i una cosa que també volia afegir, que moltes vegades, no sé si teniu l'experiència d'algunes persones grans que comencen a tenir com una veu més humida,
0: sí,
1: no? I és perquè moltes vegades aquests malalts retenen saliva, aquesta saliva no s'aclareix, no baixa cap a la via digestiva i se'ls hi queda al coll, i tenen una veu molt característica de tenir com saliva retinguda, i molts d'aquests malalts després pues, tenen aquests petits episodis de tos que no saben per què els hi passa, i és per aquest pas de la via, cap a la via aèria de la saliva pròpia del malalt.
0: Perquè, clar, disfàgia per aliments ho entenem, no? En passar un aliment doncs pot ser més gran o més petit, però inclús disfàgia perquè no es puguin passar aigua o saliva, és greu això.
1: Sí, sí, sí. Com hem dit, si no hi ha un aclariment, nosaltres cada dia fabriquem litros de saliva, que no ens donem compte i que deglutim constantment. Però aquests malalts, res, petites quantitats de saliva que es queden una estona a la zona, diguéssim, de la laringe, doncs els hi produeix doncs, aquest pas, no? I aquest pas moltes vegades d'una saliva inclús contaminada, no? Si, per exemple, el malalt té una mala higiene oral, és una persona gran o és una persona doncs, desdentada o que té doncs, pròtesis, doncs moltes vegades aquesta saliva està infectada i pot produir problemes infecciosos respiratoris.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de la unitat de la disfàgia, doctora. Com neix, de quina manera, en quina principal motivació?
2: Doncs, com ha dit abans el doctor Vera, doncs la principal motivació era que ja s'estava fent un cribatge a l'hospital, que teníem un grup de nutricionistes formadíssimes en disfàgia orofaríngia que feien una feina molt bona, i també doncs, unes logopedes molt formades en disfàgia orofaríngia i en tot aquest tipus de patologia doncs, al voltant de la disfàgia neurològica, l'envelliment i tot això. Llavors va néixer doncs, amb l'ànim d'intentar doncs, coordinar tota aquesta activitat, d'oferir una millor atenció a aquests pacients i d'intentar també doncs, fer un circuit que garanteixi que aquests pacients que sortien dels cribatges, que tenien disfàgia, que es feia un tractament dietètic i logopèdic, oferir també una prova instrumental, una exploració d'otorrino ben feta dirigida a la disfàgia, que se'n diu videoendoscòpia de la deglució, en la qual nosaltres amb una òptica, amb una càmera, que introduïm al pacient a la gola, li donem les diferents textures i podem veure el que passa, no? Si el pacient ho degluteix correctament, si passa via digestiva l'aliment o l'està aspirant, quina textura i quin volum d'aquest aliment és el que li dona problemes, fins i tot el pacient pot portar també menjar de casa seva que ell considera que no el degluteix bé, i ho provem allà, i això doncs ens dona molta informació també de com funcionen els reflexes, quin és el mecanisme que potser està fallant, i donem informació a les logopedes i a les nutricionistes, no, per encarar una mica el tractament i fer doncs, més personalització en el tractament, i després doncs intentar explicar-li millor al pacient per què té aquest problema, i a la família també, o als cuidadors, no? Perquè estiguin més informats a l'hora de pues, donar-li el menjar a aquesta persona a casa i que pugui menjar de forma més segura i més eficaç.
0: Dèiem abans que no tots els hospitals tenen una unitat d'aquestes característiques, doctora.
2: No tots els hospitals, potser es fa doncs una forma més desorganitzada, no?
0: Sí.
2: Més mitjançant interconsultes o mitjançant visites més puntuals, però està bé que hi hagi un sistema també doncs, més protocolitzat per fer el diagnòstic, perquè o sigui, fer un bon diagnòstic sempre en qualsevol patologia és la clau per poder fer un bon tractament i per informar millor al pacient, donar les recomanacions més adients i fer un seguiment, sobretot en aquestes patologies que doncs, malauradament moltes no es curen, però podem fer que el pacient, la família estigui millor i que guanyin en qualitat de vida. Això és molt important.
0: La notícia diu que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi està acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia, però aquesta acreditació, ho dèiem abans, el reben únicament els centres que tenen el sistema de cribratge de la disfàgia, la unitat de disfàgia multidisciplinària i aquest sistema d'adaptació de dietes. Parlem dels professionals que han de formar part, que dèiem abans que el treball en xarxa és imprescindible. Quins professionals formen part de la unitat quan parlem de cribratge, quan parlem de la unitat i també quan parlem de l'adaptació de les dietes?
2: Vale, doncs aquesta unitat, en el nostre cas, en aquest hospital, perquè això pot variar sí. segons els diferents hospitals, la formem el servei d'otorrino, doncs, que ens encarreguem de fer la part del diagnòstic, no? Fer les exploracions, fer un bon interrogatori, derivar aquest pacient a la consulta específica que hi ha de disfàgia. I després la part d'endocrino-nutrició, que són claus en el cribatge, ells reben tota la informació dels pacients que s'han cribat a l'hospital i segons això doncs, també ens consulten a nosaltres, comencen a adaptar una dieta i també valoren doncs, si el pacient està en un estat de desnutrició o malnutrició per fer-li un tractament dietètic que recuperi aquesta desnutrició, pautar una suplementació. I d'altra banda, doncs, també comptem amb el servei de rehabilitació i les logopedes que valoren tots aquests pacients que tenen un perfil, no? un risc de disfàgia per la patologia que tenen i fan una valoració doncs, de tota la musculatura orofacial, dels reflexos que tenen i el potencial rehabilitador, no? Perquè és un tractament que requereix una col·laboració del pacient i requereix doncs, que aquest pacient pugui fer una sèrie d'exercicis també a casa, que la família també doncs, ho entengui i s'impliqui una mica. I de moment aquestes són les persones que formem, que cadascú tenim un paper diferent, no? I a banda doncs, tenim tot el personal que està a la planta d'hospitalització, totes les infermeres, supervisores d'infermeria, altres professionals que també porten els pacients, internistes, neuròlegs, que doncs, també una mica doncs, participen en algun moment, no? Els geriatres, en la valoració d'aquests pacients. I doncs, a la consulta també tenim les auxiliars formades en disfàgia que doncs, a mi m'ajuden a fer la prova aquesta i fer les recomanacions.
0: Des del servei d'otorrinolaringologia, com es fa aquest diagnòstic final? Perquè arriba el pacient, té aquestes molèsties o aquesta impossibilitat per empassar i com arriba el diagnòstic final?
1: Sí, ens fan la consulta de que existeix el problema de disfàgia i llavors la prova consisteix en un fibroscop d'alta resolució, per tant una càmera que introduirem a través del nas, és com una òptica flexible, la introduïm a través del nas i li donem al malalt diversos aliments, diverses textures d'aliments amb un colorant. Aquest colorant ens permetrà veure exactament després, analitzant les imatges tranquil·lament les gravem i llavors podem analitzar pas a pas què passa amb aquell aliment i amb aquell colorant. Si el colorant, per exemple, es queda retingut en una zona que es diu valècula, que perquè ho entengueu és on acaba la llengua i comença la laringe, doncs moltes vegades veiem que allà queda restes alimentaris, que el colorant ens permet distingir-los molt bé i que potser el pas d'aquest aliment es produeix d'una forma molt lenta, molt lenta. El malalt pensa que han passat tota la saliva i encara ha quedat restes alimentaris, que després, quan el malalt, entre cometes, es relaxa, és quan passa cap a la via aèria. O moltes vegades veiem, per exemple, malalts intervinguts, que hi ha una de les cordes vocals que potser no es belluga bé i no fa desfínter, no tanca la via aèria, no la segella, i dona pas en aquest aliment d'una forma més fàcil. Això ho provem amb sòlids, però també ho podem provar amb líquids. I quan provem amb líquids, provem diferents tipus de textura de líquid. Pot ser un líquid tipus nèctar, per exemple, doncs un suc de préssec, però també pot ser aigua amb espessant, i veure si amb l'aigua normal el malalt s'ennuega moltíssim i, en canvi, el col·locar una mica d'espessant, aquest ennuegament disminueix. I, per tant, ens permet ja no només fer el diagnòstic del que li està passant al malalt, sinó intentar després pensar en quina dieta li podem adaptar en funció de les troballes que hem vist. I el fet de poder gravar la imatge, de poder-la revisar tranquil·lament, ens permet donar un diagnòstic molt més de fidelitat del que està passant quan un malalt menja.
0: Això és fantàstic, no? Fa uns anys això era impensable, no? Tenir aquest enregistrament, aquestes imatges, no?
1: Correcte. Ah. Sí, sí, això és la tecnologia d'aquestes coses.
0: Sí, sí. Parlem de perfils de persones amb disfàgia. Evidentment, la gent gran ho ha explicat, doncs, aquestes casuístiques que poden ser, però no només. Pot haver gent jove amb algun tipus de malaltia que després esdevingui una disfàgia. Disfàgia, no?
2: Sí, evidentment, pues l'exemple que hem comentat de persona pues, gran és com un estat més fisiològic, no? Però també podem tenir gent jove que pues, arrel d'un ingrés en UCI doncs, tingui una disfàgia que pot ser que sigui transitòria, no? Deguda a l'enllitament i haver estat doncs, intubat, i que després de fer rehabilitació o fer un tractament dietètic, doncs aquesta disfàgia sigui una cosa transitòria i ja està. Però també doncs, tenim malalties neurològiques que afecten gent jove. Potser no, també hi ha gent jove que pot tenir un ictus, i també depèn aquests ictus, hi ha alguns que es recuperen molt bé i alguns pocs, doncs sí que és veritat que cronifiquen i queda una disfàgia crònica. Que pot ser doncs, això que varia d'intensitat doncs, en determinats moments. I després doncs, hi ha altres malalties neurològiques, doncs, demències, que doncs, poden tenir alteracions de nivell de consciència, que tinguin apràxies, vol dir que no, com que s'oblida els mecanismes o què han de fer amb l'aliment que tenen a la boca, que això doncs, és una cosa més progressiva i haurem d'anar doncs, progressivament adaptant la dieta o retirant exercicis en funció de si el pacient els pot fer o no. I després també doncs, hi ha malalties tipus Parkinson que tenen molts efectes a tota aquesta coordinació tan fina de la deglució. I després, doncs, com hem comentat abans, també hi ha pacients que arrel d'un càncer al cap i coll, doncs han de fer un tractament, sigui quirúrgic o sigui amb quimioradioteràpia, i tots aquests tractaments doncs, també tenen uns efectes secundaris que doncs, avui en dia cada vegada doncs, potser són menys o són menys importants que fa uns anys, perquè també cada vegada la cirurgia és més precisa, i també doncs, saben o coneixen els efectes que ha donat la quimioteràpia o la radioteràpia en els anys, doncs ara és una radioteràpia menys intensa potser o més localitzada per intentar disminuir-ne aquests efectes, no? Llavors hi haurà pacients que potser en el cas d'una cirurgia tenen una disfàgia transitòria en el postoperatori més o menys allargada en el temps, i després hi haurà pacients que potser doncs, fan radioteràpia i tenen una disfàgia que apareix als anys. Llavors, bueno, això ens hem d'adaptar i clar, això, el perfil de cada pacient és molt, molt diferent segons els tractaments que hagin fet i les malalties de base. Nosaltres com a metges hem de conèixer aquestes malalties, saber-ne bé com és la seva evolució, també per intentar en la mesura que puguem anticipar-nos i informar els pacients perquè també amb els mínims signes d'empitjorament o d'alarma puguin consultar-nos i nosaltres doncs, puguem avançar-nos a que facin pneumonies, que ingressin o que empitjori la seva qualitat de vida.
0: Coneixent els detalls de la disfàgia, entenem també les complicacions si no es tracta la disfàgia, oi?
1: Sí, sí. Si un malalt té dificultats per deglutir, moltes vegades no s'alimentarà bé i per tant són malalts que comencen a perdre pes, que no es poden hidratar bé perquè no poden, al millor l'aigua no la poden empassar i evidentment l'eviten, i llavors aquests malalts es deshidraten, i evidentment les complicacions més temudes per la nostra part són les infeccions respiratòries. Qualsevol aliment que passi a la via respiratòria que no hi ha de passar produiran aquests malalts doncs, problemes d'infecció, reingressos hospitalaris, que això és una cosa que tenim que tenir en compte a part de la despesa sanitària que això representa a la família i al malalt li representa un risc, evidentment vital moltes vegades, i per tant el que nosaltres hem de fer és anticipar-nos al problema, és a dir, no podem estar tractant un problema d'infecció respiratòria que sabem i tenim detectat que és perquè hi ha un problema de disfàgia, de dificultats d'empassar. El que hem de fer és adelantar-nos, ensenyar al malalt què ha de fer, quines textures té que prendre, quines no, quines ha d'evitar, i evidentment doncs, revisar aquest malalt d'una forma, perquè com deia l'autora Granada, aquest procés pot ser evolutiu i per tant ara el tenim d'una manera i ara potser pot empassar sol i sense cap problema i el problema als tests líquids i després potser tindrà problemes també amb els sòlids i per tant cada cert temps aquest malalt hem de tornar a readaptar les seves dietes doncs, per evitar que torni a tenir problemes, sobretot el problema principal és la infecció respiratòria.
0: Sí, m'ha resultat curiós també la intervenció dels logopedes, però de seguida ho he entès, no? El tema muscular de la boca, clar, això és imprescindible, no?
2: Clar, clar, això, pues, jo com a otorrino no tinc formació per valorar això, no? Per valorar la força que ha de tenir aquesta musculatura, per veure o fixar-me bé com de coordinada està, i tampoc no sé quins exercicis, quin tractament o quines altres teràpies que ells coneixen, no? Les radiofreqüències i aquests tractaments es poden utilitzar en aquests pacients doncs, per millorar-ne, no? I també en quin perfil de pacient s'ha d'utilitzar una tècnica o una altra, amb quina freqüència, etc. Això, clar, d'això és la gràcia de fer-ne una unitat multidisciplinar en què cadascun doncs, aporta la seva formació per garantir aquesta atenció al pacient i també és bonic aprendre el que fan les altres especialitats i bueno, doncs sempre t'endús una lliçó a casa.
0: Una unitat que queda totalment avalada amb aquesta acreditació, una acreditació doncs, de molta responsabilitat també, de molt orgull, com dèiem a l'inici, aquesta acreditació com a hospital compromès amb la disfàgia. Clar, dèiem abans que pocs centres hospitalaris d'Espanya, una miqueta més de 20, deies, sí, tenen aquesta acreditació.
2: Sí, sí, clar, perquè o sigui, s'ha de complir tots aquests criteris, no? Aquesta unitat multidisciplinar, com més multidisciplinar, més enriquidora i més ho valora la societat científica. I després, clar, implica un sistema de cribat, una formació a tot el personal de planta, que tot estigui ben protocolitzat, un sistema per rebre aquests resultats d'aquest cribatge i després doncs, fer-ne una valoració més clínica, no? Una valoració nutricional, de l'estat nutricional d'aquests pacients, una valoració doncs, més mèdica, no? Veure pues, si aquest pacient hi ha una malaltia de base que justifica això, si de moment no la tenim, doncs, potser investigar-ne si n'hi ha alguna i arrel d'aquesta disfàgia doncs, la diagnostiquem i després doncs, quin tractament podem fer. I llavors, bueno, això el que hem comentat és molt important aquests sistemes tenir-lo ben protocolitzat per garantir que ho estem fent bé.
0: Teniu contacte amb els altres centres hospitalaris o coneixeu com funcionen les altres unitats de la resta d'Espanya?
1: Sí, en tenim, i a més de proximitat n'hi ha alguns hospitals, per exemple l'Hospital Altaia de Manresa doncs fa molts anys que ho fa i ho fa molt bé, i de fet nosaltres ens vam desplaçar per una mica veure què feien, com ho feien, per intentar adaptar a la nostra realitat, no? Hem d'aprendre i hem d'aprendre dels millors. I nosaltres això ho tenim molt clar des del principi i per això doncs, hem lluitat fins a aconseguir-ho.
0: Sí, doctora, aquestes altres iniciatives d'altres centres hospitalaris.
2: Sí, sí, també jo vaig anar a formar-me, vam anar al Corcón, que també tenen una unitat des de fa molt de temps que funciona bé, que tenen també està acreditada i tenen un protocol doncs, i una forma de treballar molt semblant a la que tenim ara nosaltres i bueno, jo crec que ens hem d'ajudar entre tots i sempre està bé veure com ho fan els companys, perquè sempre hi ha alguna cosa que pots aportar a casa, o tu quan hi vas, no? Si ens anem a visitar els companys a veure com funciona la unitat, explicar com ho fem nosaltres. I bueno, és molt enriquidor també i és molt motivant veure doncs, que tots els centres hospitalaris o tots els especialistes el que volem és treballar de la manera més excel·lent i fer-ho el millor possible, formar-nos molt bé per atendre pues, aquests pacients, aquestes persones tan complexes, perquè realment són un grup de persones pues, molt nombrosos, i bueno, això, pues, si no ho fem bé, pues, es tradueixen més ingressos hospitalaris, més llits d'UCI ocupats, persones doncs, que a lo millor pues, amb una petita modificació a la dieta li canvies totalment la qualitat de vida, perquè hi ha molts que deixen de prendre de forma per iniciativa pròpia aliments, deixen d'anar a restaurants, eviten fer menjars amb la família perquè els hi dona vergonya, triguen molt i clar, això doncs amb petites coses pots ajudar molt.
0: Clar, deu ser, per tant, encoratjador veure un pacient que entra a la unitat doncs, amb unes característiques i amb unes doncs, una disfàgia molt important, i com surt finalment, no?, aquell pacient doncs, amb una rehabilitació, amb una intervenció.
1: Sí, I de vegades són petites actuacions, per exemple, un malalt que només li facis canviar la postura en la qual menja.
0: La postura, només.
1: La postura, sí. O bé algun exercici que és purament, a lo millor baixar una mica la barbeta fins a tocar, diguéssim, el tòrax, perquè d'alguna manera impulsem millor el bolus alimentari. Això es pot ensenyar, i el malalt, al moment en què ho aprèn, doncs bé, es dona compte de que abans s'ennuegava i ara no s'ennuega, no? Evidentment no els curem, a molts no els podem curar, però sí que els podem ajudar a que la seva vida tingui una millor qualitat, no? I una mica el que, sobretot ho ha dit la doctora Granada molt bé, la família té que ser conscient del problema. Si el malalt és conscient i la família no és conscient, la família no podrà ajudar, i nosaltres necessitem les famílies. De fet, quan venen a la consulta a fer la prova de la videoendoscòpia de la deglució, ve sempre algun familiar i li expliquem l'exercici que té que fer, o la textura de l'aliment que haurà de fer, o aquell aliment que haurà d'evitar. Per tant, implicar el malalt, implicar la família, implicar nosaltres també amb ells, és la clau de l'èxit.
0: Doncs avui la notícia és que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. A partir d'aquí, doctora Granada, bé, doncs a passar aquesta espècie d'ISO que dèiem, cada 5 anys serà, és a dir, a partir d'aquí 5 anys.
2: Clar, el nostre objectiu com a unitat és que d'aquí 5 anys com a mínim ho estiguem fent igual de bé que ara. D'aquí 5 anys, doncs la meva esperança i la de tots els que formem la unitat és que siguem més gent a l'equip, que tinguem doncs, potser més referents en les altres especialitats, gent que vulgui treballar amb nosaltres en la disfàgia, gent que participi en l'atenció d'aquests pacients i d'aquestes extensió també a aquestes famílies, fer-ne doncs, potser més formació, i que doncs, si puguem créixer com a unitat incloent doncs, altres especialitats, radiòlegs, algun neuròleg o algun altre professional, doncs fer-ho i treballar doncs, millor. Jo ara estem molt contents perquè treballem molt bé, ens entenem molt bé, som gent que doncs, això, ens hem format molt i volem fer les coses el millor que puguem. Llavors, si això dintre de 5 anys segueix funcionant així, doncs estarem molt contents. Però sempre s'ha de ser una mica més ambiciós, intentar doncs, fer-ho millor, i bueno, l'acreditació doncs, serà la mateixa, però la unitat doncs, haurà crescut i potser doncs, treballem molt millor i valorem millor aquests pacients i en fem millor el seguiment, millor el cribatge, i sobretot doncs, si podem conscienciar millor les famílies, conscienciar millor tot el personal que treballem a l'hospital per al voltant d'aquesta problemàtica que és la disfàgia, doncs estarem molt contents.
0: Doctor, d'aquí 5 anys.
1: D'aquí 5 anys no sabem què passarà. Jo estic convençut de que la unitat tirarà endavant, perquè és un projecte on l'hospital hi creu, i si tens a darrere doncs, el recolzament de les direccions que creuen en tu i que creuen en el treball en equip, que això és alguna cosa que segur que tenim, doncs això no pot anar malament de cap de les maneres. Jo desitjo que dintre de 5 anys hi hagi noves eines que encara ens definim molt més el diagnòstic, que hi hagi professionals encara millor formats que ens ajudin encara més amb el que estem fent i que tinguem les ganes, que això segur que les tindrem.
0: Doncs la notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i hem presentat els nostres convidats com a cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Quin és el seu dia a dia a l'hospital com a cap d'otorrinolaringologia?
1: Bé, el fet de ser cap de servei no deixa de ser només un organitzador, no? Jo tinc la meva tasca assistencial, tant de consultes com de quiròfan, i a més, doncs, intento, sobretot, intentar motivar la gent, no? És a dir, que la gent tingui ganes de fer coses i facilitar. Al cap i a la fi, jo penso que un cap de servei el que té que ser és una persona no que llueixi ell en absolut, sinó que faci lluir els seus, no? I en la mesura que la gent de l'equip, doncs, pren iniciatives, te les proposa i les posa en marxa, com en aquest cas, doncs això és el màxim plaer per un cap de servei.
0: I la coordinadora de la unitat de disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada, quin és el dia a dia, doctora?
2: Bueno, jo també tinc la meva, no em dedico només a la disfàgia, també tinc pues, activitat assistencial i de quiròfan que toca altres àrees de la meva especialitat, però bueno, com a coordinadora el que he de fer, sona redundant, però és coordinar la feina que fem tots els integrants de la unitat. Jo intento, vull posar en valor el que fa cada especialitat. Afortunadament la gent que forma la unitat amb mi està molt formada en disfàgia i és gent molt treballadora, que fan molta feina, també feina doncs, que no es veu, de recollir dades, i de treballar molt en el dia a dia, i el que intento és doncs, coordinar tota aquesta feina que fem, doncs, perquè no fem doble feina, intentar doncs, comentar o establir sessions clíniques per comentar-nos pacients, intentar també doncs, si podem fer formacions, com ho hem de fer, doncs, formacions a personal nostre de la consulta, formació a les plantes, si canvia per exemple el personal que hi ha a la planta d'infermeria, doncs s'ha de formar com es fa aquest test, el test de cribatge, que això doncs, normalment se n'encarreguen les nutricionistes de fer-ho, i d'intentar doncs, també doncs, si detectem algun problema que no, alguna cosa que pues, no està funcionant, veure com ho solucionem, no? Intentar també doncs, optimitzar el circuit que tenim, adaptar-nos també doncs, a les diferents unitats. Al parc hi ha molta complexitat de pacient, hi ha pacients molt diferents, també està l'àrea de salut mental que funciona diferent, llavors hem de readaptar tota la feina i clar, això és molta feina que s'ha de coordinar bé perquè acabi pues, sent un circuit que tot funciona, no? I llavors, clar, també hem de fer pues, una autocrítica o una revisió de les tasques que estem fent, si ho estem fent bé i si funciona, si hem de posar el focus en un lloc més determinat. Llavors, bueno, pues, com deia, afortunadament estic amb un equip de gent molt treballadora i funcionem molt bé. Llavors, m'ho posen molt fàcil.
0: Arribem al final de l'espai Salut d'avui dilluns, el Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I ens han acompanyat el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la unitat de la disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Acabem amb un parell de preguntes així ràpides. Si alguna persona ens escolta o algun familiar d'alguna persona ens escolta i sospita que pot patir el que avui hem visibilitzat aquí, perquè realment molts detalls no els coneixem, sospita que té o que pateix una disfàgia, què fa?
2: bueno, si aquesta persona és una persona que està a casa seva i creu que ho pot tenir, doncs jo li explicaria els símptomes que ha de vigilar per consultar bé doncs, el seu metge de capçalera i que doncs, faci una derivació si cal. Doncs serien aquests signes de doncs, una pèrdua de pes que no estigui justificada per cap dieta, per fer un exercici físic important, i aquesta dificultat que pot ser, no? Doncs des de una dificultat doncs, més evident en què doncs, notem que no passa l'aliment, que tenim més ennuegaments, que tenim dolor a l'empassar, o potser unes coses més subtils com m'he adonat que aquest aliment ja doncs, em costa una mica més, o els familiars poden notar que aquesta persona doncs, ja no vol fer els dinars familiars, triga molt, molt, molt més del que seria normal en fer un àpat, o que hi ha sempre doncs, aquestes determinats aliments o textures que li costen empassar. Després el que hem comentat de la tos, vale? També hem de dir que persones grans que perden els reflexos pot ser que estiguin aspirant i no tinguin tos, vale? I que llavors debutin en infeccions respiratòries de repetició i ingressos doncs, que no es justifiquen per altra manera, no? I bueno, que tinguin alguna malaltia neurològica que potser doncs, ja li hagi explicat el seu metge o l'especialista que potser doncs, un efecte que pot tenir doncs, sigui la disfàgia, no? Llavors, davant d'aquests petits símptomes, doncs, de seguida intentar consultar per evitar-ne aquestes complicacions que hem comentat.
0: Doctor, per acabar, sòlid o líquid, inclús?
1: Sí, el líquid també, i de fet quasi sempre els problemes principals venen amb la ingesta de líquids, perquè el líquid passa molt més ràpidament i és més difícil de controlar. Per tant, que consultin, que intentarem ajudar-los tant com puguem.
0: Doncs moltíssimes gràcies als dos per avui visibilitzat això que realment doncs, queda invisible i no coneixíem, que és la disfàgia. Gràcies i fins a la propera. Bon dia.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsunboy per

0: 100. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vila i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem les afectacions a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de l'inici del Tour de França. També la Rua de l'Orgull, que se celebrarà demà a Sant Boi, i una nova onada de calor que arribarà la pròxima setmana al nostre municipi. Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Demà dissabte, Sant Boi reivindica el mes de l'orgull amb una rua que recorrerà els carrers de la ciutat.
1: La jornada començarà a les 11 del matí i anirà des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. La jornada continuarà després de la rua, des de les 12 fins a les 4 de la tarda, al mateix casal de Marianao, que acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ.
0: L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en positiu Transvip, amb col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
2: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
3: I tant que sí.
2: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persones. És igual cap a on anem.
0: La Rua de l'Orgull es podrà seguir en directe aquí el 4 de juliol a través d'aquesta emissora amb una retransmissió que començarà a les 11 del matí. Ens dona més detall de com serà aquesta rua la mateixa Roser Castro i la Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat, agent de carrer.
4: A les 11 sortirem d'Eusebi Güell número 1, portem una batucada, portem motos també que porten banderes. Aquest any posem una bandera de 2 metres, si us plau, aviam si podem desplegar-la bé. Pugem fins a la plaça de les Forces Armades, baixem fins a la plaça d'Assemblea i dintre el casal és quan comença la programació.
5: Volem que la gent vingui per donar suport, per donar visibilitat i per gaudir, perquè s'ho passarà també molt bé, no? Jo crec que amb això els objectius són comuns, no poden ser un altre.
0: I Sant Boi ha premiat l'excel·lència esportiva amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada celebrat a l'estadi municipal Joan Baptista Milà, a casa del Futbol Club Sant Boià.
1: L'acte, que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local, ha posat en valor la feina col·lectiva de les entitats i la dedicació dels esportistes santboians. Iessa Morell, l'alcaldessa de Sant Boi, va ser l'encarregada d'obrir l'acte apuntant a l'esport com a element integrador de salut, valors i integració. També va explicar als micròfons de Ràdio Sant Boi com el projecte per millorar la parellada avança positivament.
6: Nosaltres estem treballant per millorar els nostres equipaments esportius. Tenim ja molt encetat i molt avançat el futur projecte de la parellada. Estem esperant que s'acabi la carretera per començar a configurar tot aquest projecte. Però també tindran grans events importants, no? El preolímpic també de softball, el club de béisbol i softball i moltes altres coses que ens situaran en l'epicentre i en el mapa dels esports, no solament a nivell català, sinó a nivell internacional.

0: En total s'han reconegut 694 esportistes de 32 clubs i 48 entitats esportives, representants de 24 modalitats diferents, en una gala que també ha posat en valor la tasca de tècnics, voluntariats i famílies que fan possible l'esport a la nostra ciutat. Com a representant institucional i per l'entrega de premis, també hi era la Maria Antònia Barragán, regidora d'Esports.
1: Avui el que fem és reconèixer, doncs, primer agrair a totes les entitats la seva col·laboració, després reconèixer els mèrits esportius, que són els ascensos de cadascú de les entitats que hagin pogut tenir des de tots els àmbits. I per últim, doncs, premis especials que fan referència a la inclusió, a l'esport femení, a la promoció de l'esport, etcètera, etcètera. El més important de tot és que hem acabat de lligar l'esport amb la salut i, per tant, és algo imprescindible avui en dia ja.
2: L'acte el va presentar el santmoier Albert Aguilera, responsable del projecte estratègic d'esports a 3CAT, que avançava un premi i destacava la funció social de l'esport.
3: Avui, per exemple, hi haurà una situació que és un premi especial, que això ho estem avançant, per les petanques de Sant Boi, per la feina d'inclusió social que fan. I fins i tot hi ha diferents associacions que reben un premi per aquesta inclusió social. És a dir, hem de fer que l'esport arribi a tot arreu i a tothom. I una part important doncs, l'aconseguim amb aquestes associacions que avui seran premiades aquí en aquesta gala.
2: Més enllà dels reconeixements dels esportistes pels seus resultats, la gala també va distingir diverses iniciatives especials. El Club Gimnàstic Sant Boi va rebre un premi pel seu programa de gimnàstica artística inclusiva que integra gimnastes amb i sense discapacitat en competicions oficials i també va ser homenatjat pel seu 30è aniversari.
0: També es van lliurar reconeixements als gestors dels complexos esportius municipals i entitats que impulsen la pràctica esportiva en el nostre municipi, així com els clubs de petanca per la seva tasca social en la lluita contra l'aïllament i el foment de l'envelliment actiu.
2: Pel que fa als mèrits esportius, la gala va distingir nombroses entitats pels seus resultats aquesta temporada, entre elles la Unió Esportiva Santboiana, amb diversos títols de Catalunya en categories base i nombroses convocatòries amb les seleccions catalana i espanyola. També el Club Handbol Cooperativa Sant Boi, campió de Catalunya en categoria benjamí i amb diversos equips classificats per fases finals. Escoltem el president de l'entitat, l'Albert Ruart.
4: Hi ha hagut molt bons resultats a la base, bon treball també del femení, o sigui, jo crec que hem estat a un nivell competitiu força alt, hem mantingut i hem augmentat en quantitat d'esportistes i els resultats a poc a poc van arribant, van assolint-se.
5: Avui, en el vostre cas, reconeixem un club d'infantil femení, no, veritat?
4: Correcte, sí, sí, han fet molt bona temporada, van arribar al top 6, Catalunya, i finalment doncs, no vam tenir sort del top 6, però han fet una molt bona campanya, igual que els dos equips dels petits, els benjamins, que han quedat han sigut el millor equip de Catalunya a nivell federatiu, i l'Alevi, que també es va classificar pel top 4.
2: També van ser premiats per mèrits esportius el Club Natació Sant Boi, amb esportistes classificats per al Campionat d'Espanya, el Club Gimnàstic Sant Boi, pels seus campionats de Catalunya i copes catalanes, o l'Associació de Pentatló Multiesportiu, amb campionats estatals i internacionals, i la medalla de bronze de Laura Heredia a la Copa del Món. Escoltem Javier Hinojosa, director tècnic d'una entitat amb 30 anys d'història.
6: Sí, és molt bonic el reconeixement. Portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
5: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
6: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10 i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
2: En futbol també es van reconèixer els ascensos i campionats del Club de Futbol Cia Cooperativa, un club en creixement al municipi on el seu director esportiu, el Fran Arroyo, apunta a un any ple d'èxits al futbol base.
7: Aquest any la veritat és que hi ha ascensos molt lograts i molt contents, com pot ser el juvenil A, que ha pujat a primera per fi, els 3 sub-12, vale? Una primera i dos de segona, que són les 3 que tenim en categoria sub-12, i això, bueno, ha estat el creixement de la base i la trobar el futbol ens l'any que ve, i el sub-9A, que ha pujat a preferent, història club.
2: També van ser reconeguts el Club de Futbol Vinyets Bolivell, el Futbol Club Sant Boià i el Futbol Club Casablanca, mentre que el Club Futbol Sala Sant Boi va ser distingit pels ascensos dels seus dos equips sèniors i pel títol de campiona d'Espanya sub-12 aconseguit per Sara Domínguez. També van rebre premis el Club Volei Sant Boi pel seu ascens a tercera divisió femenina i el Club de Tenis Àgora Sant Boi, que va revalidar el títol nacional creixent en valors.
0: La gala també va reservar espai pels aniversaris de diverses entitats. A més del Club Gimnàstic Sant Boi, es va reconèixer el 10è aniversari de Raner, destacant la seva activitat en 87 curses durant la temporada i també el centenari del Club d'Escacs de Sant Boi, fundat l'any 1926 i una de les entitats esportives més històriques del municipi. L'acte es va tancar amb una fotografia de família de tots els premiats en una jornada que va tornar a evidenciar la força del teixit esportiu santboià i el paper que tenen els clubs i les entitats en la promoció de l'esport, la convivència i els valors de la ciutat. I ho repassem dues convocatòries perquè si tens fins a 35 anys i vius de lloguer, t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació.
2: El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 2 hores. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó després de valorar els expedients. Es pot consultar la informació i accedir als tràmits des de samboy.cat/ajutlloguerjoves.
0: I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis.
2: Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Els ajuts volen afavorir tant la creació de nous negocis com la modernització dels ja existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros per financiar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica.
0: I també Sant Boi farà tractaments nocturns per protegir alzines i xifrers de la secada.
2: Es duran a terme tractaments fitosanitaris en diversos carrers, parcs i espais verds per prevenir i controlar la secada que afectarà exemplars d'alzines i xifrers. Els treballs es faran entre la nit de 4 i 5 de juliol, de 10 de la nit a 6 del matí.
0: I atenció a la ciutadania, perquè en el cas de l'actuació del 4 al 5 de juliol, al tractar-se d'un tractament amb insecticida, l'Ajuntament demana que els habitatges de les següents localitzacions tanquin les finestres sempre en la mesura del possible durant aquella nit. Serien les ubicacions de la Rambla de Rafraín, el Casanova, el carrer Torres i Bages i també el de Llevant.
2: També a la Ronda Sant Ramon, amb Avinguda Can Carreres, amb carrer Urgell, amb carrer Eusebi Güell i carrer Jordi Rubió i Balaguer, i a Camps Blancs els números el 121, 127, 132 i 136, 137, també al carrer de les Cireres, també a la plaça de l'Ajuntament i finalment al Parc dels Somnis, entre el carrer Lleida i el carrer Girona.
0: I la Diputació de Barcelona ha anunciat que ajudarà els municipis com el nostre, Sant Boi de Llobregat, per restaurar el seu patrimoni arquitectònic.
2: Municipis de totes les comarques de la demarcació es beneficiaran del programa fins a l'any 2027 i amb una dotació de 27,5 milions d'euros. El programa dona suport a actuacions en edificis singulars i elements patrimonials del valor històric, arquitectònic, cultural i paisatgístic. Entre les intervencions previstes hi ha la restauració de castells, palaus, esglésies, monestirs, ponts, aqüeductes i altres construccions emblemàtiques, així com actuacions en jaciments arqueològics, jardins històrics i espais de memòria democràtica. La finalitat dels ajuts és garantir que aquests espais patrimonials puguin continuar formant part de la vida dels municipis, preservant el valor històric i cultural i facilitant-la l'ús ciutadà.
0: I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, de la Xarxa.
8: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
9: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
8: Justament des del sindicat es posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
10: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
8: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Hi ha propostes d'estiu per joves. Ahir va arrencar una nova edició de l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari de vespre, de manera gratuïta i exclusiva per joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove activat.
2: La primera sessió va comptar amb la música del DJ Sant Boià Ferritista. L'activitat es repetirà cada dijous d'aquest mes de juliol, de 9:15 a 11:00, amb música en directe, activitats i sorpresa a càrrec de diferents DJs locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per a cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin del carnet SB Jove el poden tramitar gratuïtament si són residents a Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys.
0: I Sant Boi acollirà aquest dilluns 6 de juliol una nova activitat prèvia del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, dedicada a analitzar les noves formes de violència masclista a internet sota el títol Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes.
2: La jornada se celebrarà de 9:45 del matí a 13:30 a l'Olivera i combinarà una conferència amb espais de debat i treball col·lectiu. Aquesta activitat és gratuïta i s'emmarca en els actes previs del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que celebrarà el mes d'octubre a Sant Joan d'Espí. Ho explica Sensi Domínguez, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, al Dies de Ràdio.
11: Comptarem amb una ponència central per part de l'Elisa García Mingo, professora doctorada al Departament de Sociologia i Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. La conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitats i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, i es crearan uns grups de treball, no?, amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten, i també amb la idea de futur, o sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no?, i com a futur podem treballar tot això, no?
0: I seguim amb l'agenda del mes de juliol perquè Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics.
2: La música serà una dels grans protagonistes d'aquest estiu. Cada dissabte de juliol, la Torre Benviure acull el cicle de música a la fresca organitzat per la Unió Extremenya, amb concert directe per només 9 euros en consumició. Ho explica l'Àngela Carrasco, presidenta de la Unió Extremenya.
12: Aquest any celebrem la 15a edició.
13: Sí.
12: La iniciativa va sortir de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe amb la seva copa de cava i a la fresca.
0: D'altra banda, els divendres, al pati del casal del barri Marianau serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La platja de Cal Niño.
14: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, aquest cap de setmana comença el Tour de França, una competició que comportarà diverses afectacions al Baix Llobregat. Aquest cap de setmana arrenca el Tour de França 2026, que per primera vegada a la història sortirà des de Catalunya. La prova començarà dissabte amb un contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona i diumenge disputarà la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana, passant per 11 municipis del Baix Llobregat abans d'acabar a Montjuïc.
2: El pas dels corredors comportarà importants afectacions de mobilitat a l'àrea metropolitana, especialment aquest diumenge 5 de juliol. Hi haurà talls de circulació d'unes 5 hores en carreteres com la N340 i la C31, mentre que la C32 serà gratuïta entre les 11 del matí i les 4 de la tarda per facilitar els desplaçaments. El recorregut travessarà Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues, Vallirana, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just d'Esvern i Esplugues.
0: Un dels punts més destacats de l'etapa serà l'ascens a la carretera de Begues, un port de segona categoria que puntuarà per la classificació de la muntanya, mentre que a Viladecans hi haurà un esprint intermedi. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments amb antelació, utilitzar el transport públic sempre que sigui possible i seguir les indicacions dels serveis de trànsit davant un dispositiu que mobilitzarà milers d'efectius de seguretat. I pel que fa al temps, el Metrocat manté la previsió d'un cap de setmana marcat per l'estabilitat i per la calor, amb l'arribada d'un nou episodi de temperatures molt altes que ens farà notar especialment a partir de diumenge.
2: A Sant Boi aquest divendres s'espera una jornada completament assolellada sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 22 i els 33 graus, amb una mínima que tornarà a ser elevada durant la nit i dificultarà el descans. El vent bufarà fluix de migjorn durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, el sol continuarà sent el gran protagonista i els termòmetres es mantindran per sobre dels 30 graus a bona part del Baix Llobregat. Diumenge es preveu l'arribada d'una nova onada de calor, amb temperatures encara més altes arreu de Catalunya i màximes que en alguns punts de l'interior podrien acostar-se als 40 graus.
0: Davant d'aquesta situació, com sempre, recomanem evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima insolació, hidratar-se sovint i extremar les precaucions, especialment davant les persones més vulnerables. També cal tenir molta prudència al medi natural davant l'elevat risc d'incendi forestal. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 3 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a les 8 del vespre. Bona tarda a tothom.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts

0: En 21 dies, en una incubadora líquida, un fetus d'ovella.
1: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
2: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
1: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Caproig.
1: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
3: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió, de fet ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és a més molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
5: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaran, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
6: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
5: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
1: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
1: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a la...

0: 11, al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
3: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
2: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
4: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
2: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
6: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, els deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
5: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
7: Notícies en xarxa.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
8: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
9: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
7: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
0: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
10: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
0: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
12: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
0: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58%. 48% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
13: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
14: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
13: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur Pla Director de Mobilitat de les Comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
0: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
0: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
15: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
16: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
15: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
17: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
18: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
17: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Estem amb Brian Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
19: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
20: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de que Saló s'hem venut.
1: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
0: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
21: La idea és que totes les generacions de que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
0: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
22: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
23: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
24: In Barcelona. No, we are ready.
23: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
22: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
25: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una que también quiero felicitarla.
22: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç-Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró, CAC7, Balomano-Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
26: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
22: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
2: la xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
8: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. Al cap d'operacions, els bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí. Aquí a la Bisbal i el que ens han dit en atenció aquí encara quan som veig a vora les dues del migdia és el que ens preocupava més i que ens concentraran més esforços que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més per les forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marge de dues doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és doncs això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al foc perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 a.m. i que de moment no poden consultar les àrees cremades i que doncs, des de les 9:44 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al mercat de la Navarra, un petit municipi on només la Bisbal d'Empordà també s'ha enviat a l'aigua a altres llocs de l'Aro i de
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres, de seguida que podem. Intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi i de culte a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a trets aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio, des del portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 fets. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIRs de Vic, que són dos CSIRs, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies, ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida a la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
17: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrer aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles Bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
18: La climatització de les 5 escoles Bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
18: A banda de la climatització de les escoles Bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijoan.
20: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
21: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
22: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
21: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és dels 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 8:45 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:45 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
11: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
16: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Daddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm,

0: Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, ho veien a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la Ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren uns certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la Ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó. I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels Manairons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la Ruta dels Minairons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc

0: de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament amb el tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Mineirons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Mineirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Mineirons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allò que al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Mineirons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Mineirons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar amb el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte que a més el va començar a picar i arrossegar per terra i bé, després la noia li acaba explicant que ella forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, Ataús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra, a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Camp Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada anem a fer la fitxa tècnica. Distància
2: doncs
1: recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia?
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la temporada vinent a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i República.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixer-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Oriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol al campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius

0: i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic, amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament i el canal de l'esquerra el 1912. Però, o sigui, va ser una obra inacabada. I, mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xerta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xerta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de la Sud. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins que és el segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i el tornaven a construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xerta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica, pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona té molt d'interès en una importància, jo crec, natural que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no? I que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guàrdia.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
0: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per a Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són, doncs, ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: com cada divendres, oi? Mm-hmm. Encara que sigui l'estiu i que faci una
1: cosa... Hem fet una extensió cap a juliol.
0: Veus, això...
1: 5 programes més, però prou d'un.
0: Ah, això, però... Avui tenim un estudi que déu-n'hi-do, no?, el que ens has proposat avui.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Presentem...
2: Primer ens presentem, no?, que estem aquí
0: sí,
2: tots. Bueno, no tots, està el Jordi, que ja està a casa.
0: El Jordi ha anat amb el seu pare avui, el Mario i també la Eli, que, bueno...
1: I el Joan també, perquè hola, bona tarda, amics.
2: I el capità, també.
3: Bona tarda.
0: Bé, doncs comencem aquest programa nosaltres plantejant-nos, doncs, com sempre, parlar de salut mental, esclar.
2: Sí.
0: I en aquest cas és Salut Mental Espanya.
1: Espanya? No. Espanya va bé.
2: No, bueno, no, no exactament, no. Però un és de la Confederació Salut Mental Espanya, no. Que arrel d'un post que ha publicat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que hi ha cada cop més lletres, que ja està bé que hi hagin més lletres, doncs ha publicat un post interessant que comença així: la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Comencem per aquí.
0: Comencem.
2: A veure què surt.
0: A veure, sí. Segur que sortirà alguna cosa.
1: Mucho cuidado que...
0: Tal com són.
2: Sí, la salut mental empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son.
0: Vale, això, estem parlant de les persones que tenen un trastorn o totes?
2: De qualsevol tipus, no necessàriament que siguin relacionades amb el tema de LGTBI, però sinó que t'afecti a la salut, que tinguis un diagnòstic al darrere. O sigui, al final és empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son. O sigui, les persones que tenen un diagnòstic, per exemple, es poden mostrar tal y com són.
3: Depèn de la societat.
2: No, per això, o sigui, la societat, la cultura, tot, o sigui, aquí és un tema que realment és interessant de portar-ho
0: damunt la taula. No, depèn de la societat.
1: Sí, depèn de la societat, sí,
0: clar, que
1: no, no. Que sí, que sí.
3: Jo mai ho he pogut dir. Mentre estava treballant, sabia que era motiu d'acomiadament, tardora.
2: Clar, per això, o sigui, la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Si per què no ens podem mostrar tal y com som? Perquè potser ens dirien que no a moltes bandes...
0: Però no depèn de la societat, depèn en tot cas de l'educació que s'ha produït dins la societat i la capacitat que ha tingut d'integrar-los d'una manera fàcil. I penso que això no és una dificultat per molta gent. Per mi no ho és, això.
1: Ja, però,
2: per mi tampoc, eh? Però,
1: per mi ha sigut una dificultat. Perquè si jo pogués demostrar qui sóc jo amb una feina, amb un entorn, amb uns amics, hi ha molta gent que em tiraran la paraula o no em deixaran treballar o no em deixaran anar enlloc, però només per tenir un trastorn mental. I és bàsic, perquè ja sabem, com deia sempre Jordi, un de cada quatre patirà o ha patit una malaltia mental, un trastorn mental. O sigui...
0: Mira, estic d'acord amb una cosa. El que jo dic és el que sento, i el que diu l'Eli també. I tu ara acabes de dir una cosa molt diferent. Per què? Bueno, perquè sí, perquè saps de què va l'inconvenient que la societat t'ha plantejat. No?
2: I com afecta això realment a la
0: Exacte,
2: salut mental?
0: Exacte, i com t'afecta això?
2: Perquè quan no pots ser qui realment ets, perquè la societat t'impedeix irònicament ser com ets, com t'afecta això?
3: Et pot afectar amb autoestima, et pot afectar perquè, per exemple, la medicació és una part, però una part molt gran també és l'estima, l'acceptació, el quadrar millora molt amb aquest aspecte. Aleshores, vivim en un món molt competitiu. No és el mateix que et trenquis una cama amb una feina, que diguis que pateixes un trastorn i que diguin, hòstia, aquest pot ja anar més d'una baixa, i crec que encara n'hi ha molta censura, sobretot en els àmbits competitius de feina,
1: És que tu fixa't que tu dius algú que tens un trastorn i és que hi ha un trastorn. No pot conèixer, potser no et coneix, no sap com ets, el teu caràcter, si és lleu o greu, però només que diguis tinc un trastorn, ja és una estigmatització total. Amb gent amb que coneixes, a mi va passar, la primera vegada que em va passar, va haver molta gent que em va deixar parlar.
0: Però de la manera que t'abraça l'Eli, tu no sents una identificació total.
1: Home, és que l'Eli és molt especial. L'Eli és l'Eli. Hi ha un coneixement, el que volia dir. Jo sóc una persona que estudio la gent, perquè no em fio de com pot reaccionar

0: I quan passen 3 mesos i vaig coneixent la gent i ja us dic, tinc un trastorn mental, que et sembla? I, bueno, que res, perquè ets un tio molt maco. Potser ho neguen, si tot, no pot ser, perquè ets un tio molt maco, és molt simpàtic. Bueno, això m'ho dirà la gent, no? Però tu no pots tenir un trastorn. Jo, sí, que el tinc, però bueno, vull que ho sàpigues, no? Per exemple, en estudi molt exhaustiu de la gent que m'envolta, perquè no m'ho vull portar insults, no m'ho vull portar problemes, perquè potser si encanyes una persona, sap que tens aquest problema, i tot se m'enorris, i és un temps perd.
1: Sí, perquè n'hi ha molt desconeixement, també, i depèn del trastorn. No és el mateix dir que pateixes autisme o bipolaritat que dir que pateixes esquizofrènia.
2: És pitjor l'esquizofrènia?
1: Està molt mal... Jo,
2: molt mal vista.
1: Molt mal vist, però això ha sigut, jo penso, per part del cinema. El cinema sempre ho ha donat com una cosa de...
2: Sobretot psicosis, oi?